0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: some margaritas by strings and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: maco. Nosaltres hi tornem dilluns, que vagi molt bé la diada de demà i que tingueu un bon dijous. Adéu, matiners.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui, per començar, una frase que feia molts mesos que no dèiem. Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, toca abrigar-se, i tant. Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu. Tenim xifres al Pirineu que no passen dels 5 graus i a la costa ara mateix no passen dels 18-19 graus. Així que dia de sol, però dia fresc. Avui les temperatures al migdia arribaran entre els 25 i 27, potser 30 graus a les zones més càlides de Ponent i del Sud.
0: I avui comencem també el matí de Catalunya Ràdio Tensió amb una notícia que us avança aquest programa. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Més detalls, Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, la sentència ja s'està treballant i es dictaran les pròximes setmanes. Segons ha pogut saber aquest programa, el tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat. No hi ha interessos financers de la Unió Europea afectats i, per tant, assumeix que la llei no xoca amb el dret europeu.
0: Doncs aquesta és una notícia que avancem avui també per començar aquest programa i que de seguida detallarem amb l'Ot Serra. I el govern espanyol, mentrestant, l'oposició també i la cúpula de la justícia coincideixen avui en aquest acte d'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI, i això després d'aquesta desclassificació dels documents sobre Ceuta, que només ha servit per encara fer més gran aquesta fractura entre la Moncloa i el CNI. Sí que hi va haver avisos, però per WhatsApp.
3: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: Això deia el delegat del govern espanyol a Ceuta. Per cert, que avui al matí de Catalunya Ràdio també us avancem que en 10 anys Espanya només ha retornat 37 menors estrangers als països d'origen. Això és un 0,1% de tots els que han acabat arribant. El Barroc en tot aquest temps no n'ha acceptat cap. Un 0,1% dels que han arribat han tornat al seu país d'origen i el Marroc no n'ha acceptat cap. Avui en aquest programa també en parlarem a partir de 3:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre també els relleus a la cúpula dels Mossos i a veure si tenim més detalls de per què ha plegat Josep Lluís Trapero com a director de la policia, perquè ahir no va quedar gaire clar.
4: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
0: I avui que comencen els actes de la Diada, també parlarem de Ripoll i d'Aliança. L'associació Teixim Ripoll ha demanat als partits de l'oposició que no pactin ni amb el partit de Sibeu Riols ni amb Vox. També els reclamen que facin marxa enrere en algunes polítiques del govern municipal, i avui en parlarem amb una portaveu de Teixim Ripoll en temps d'àgora. També als Estats Units, atenció, perquè l'anunci de Donald Trump durant aquesta convenció del Partit Republicà que es celebra a Dallas ha dit que ha promès $5,000 per ciutadà si guanya les eleccions. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, així d'entrada això sona a suborn en tota regla. Efectivament, Donald Trump ha promès aquests $5,000 a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya eleccions. Trump diu que el curs de l'economia nord-americana li ho permet.
0: Ara ho ampliarem amb Oriol Serra, corresponsal als Estats Units. I en temps d'agora també parlarem amb Josep Lluís Merlos sobre la polèmica pel circuit de Fórmula 1 que s'ha construït a Madrid pel gran premi d'aquesta setmana i que tantes queixes ha despertat entre els veïns. I a partir de les 11, àgora esportiva, perquè el Barça continua golejant, també en aquest cas a la Champions.
6: La Lamine Yamal penja la pilota, la rematada de Gabriel Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 5-1 contra el Feyenoord, amb l'estrena fins i tot del nou davanter blaugrana Gabriel Jesús. Ho analitzarem amb Ramon Besa, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Planchar i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: De seguida parlarem de molts temes, entre altres també el que pot passar avui al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la Diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i la protesta també de veïns, entitats i partits d'esquerra contra l'assistència d'Aliança Catalana. Ho farem a partir d'un quart de deu amb l'anàlisi de Joan Puigcercós, Alícia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Són les 6 i 6 i us avança aquest programa. Atenció, perquè el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
3: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirà a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que els tribunals de comptes no van arribar a condemnar els implicats.
4: Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Luxemburg, com dèiem, va avalar l'amnistia. De tota manera, aquest procediment ha estat un mal de cap perquè els afectats van haver de dipositar preventivament la fiança que se'ls reclamava. Inicialment van ser 9 milions i al final del procés la Fiscalia va reduir l'acusació a 3,2. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, reclama 5 milions.
1: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El Tribunal de Comptes, com dèiem, avalarà l'amnistia a Puigdemont, a Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. L'altra pota és la que afecta el Tribunal Suprem.
5: El Suprem està pendent que el Tribunal Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on es juga el retorn de Carles Puigdemont.
1: I encara una derivada més.
4: Sí, perquè Luxemburg va resoldre també el juliol que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme. Aquí és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica per als 12 membres dels CDRs encausats. En aquest cas, el tribunal encara no s'ha mogut.
1: I com ja és habitual, el xoc entre el govern espanyol i els jutges marcarà l'acte d'obertura de l'any judicial que se celebra avui al Tribunal Suprem.
5: Els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard en l'aplicació de l'amnistia, enguany s'afegeix la crisi de Ceuta o la suspensió de la llei de nets.
1: Madrid, Dani Santeaja.
6: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això deia ahir Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
7: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
6: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció també a aquesta dada que us avança el matí de Catalunya Ràdio. Espanya només ha repatriat 37 menors estrangers dels més dels 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys.
5: S'han retornat al 0,1% i cap al Marroc. Són dades de la Fiscalia i demostren

0: Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Passen 10 minuts de les 6 del matí i els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
2: És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics. L'avís es va fer el dia abans de l'esclat de la crisi, però a través de trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. Tot i les informacions compilades, fonts de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Això encaixa amb la versió que havia donat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: En canvi, deixa en evidència aquestes paraules del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
2: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
1: I els informes policials de la crisi de Ceuta empitjoren la situació de Pedro Sánchez.
5: Els informes són munició per al PP i Vox, que asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar l'entrada. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
6: És evident que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
5: En canvi, els socis del president espanyol, com Esquerra i Sumar, posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez seguint les ordres d'Aznar.
1: I Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve, després de la dimissió, per sorpresa ahir, de Josep Lluís Trapero.
2: Interior assegura que marxa per motius personals i nega desavinències.
7: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els 2 anys que ha exercit el càrrec.
8: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
7: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'oposició i els socis del govern de Salvador Illa interpreten la dimissió de Trapero com una mostra més de debilitat i descontrol, diuen, de l'executiu de Salvador Illa.
5: Veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració de Mossos a les aules. Malgrat això, alguns partits, com Junts i la CUP, critiquen que el substitueixi Ferran López, que és qui va agafar les regnes dels Mossos durant l'aplicació del 155 a Catalunya.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. L'associació Teixim Ripoll trasllada als partits que es presentin a les eleccions municipals la demanda de no pactar amb Aliança Catalana ni amb Vox. A més, també proposen revertir diverses polítiques impulsades durant aquest mandat.
2: L'entitat ripollesa, una plataforma ciutadana que promou la convivència, ha treballat un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació. A banda, plantegen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i els infants vulnerables. Teixim Ripoll demana als partits que es presentin a les municipals que vetllin per la no discriminació per motius econòmics o d'origen i que garanteixin la igualtat de tracte a totes les entitats. A les darreres municipals, Aliança Catalana va guanyar mentre que Vox no va presentar candidatura.
1: A partir de les 9 en parlarem, a partir de les 9, com dèiem, en aquesta proposta a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. I picabaralla a Alemanya entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
5: Aquest dimecres, Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració d'Alternativa per Alemanya de neteja ètnica.
9: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
10: Wähler in Sachsen-Anhalt.
11: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
9: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
12: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
9: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a l'última trampada. Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme el primer dia d'una convenció insòlida

0: amb Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Anem cap a Dallas, Oriol Serra.
1: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant, perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
2: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
1: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès amb l'objectiu de frenar una inflació disparada per culpa dels carburants. Rafael de Ribot.
3: El pronòstic dels analistes és que el BCE incrementarà els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5%. Serà la segona pujada des de l'inici de la guerra de l'Orient Mitjà. La majoria d'experts, però, ja preveuen que caldrà una altra pujada del preu del diner abans que s'acabi l'any. Montserrat Guillén és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
4: Es preveu que sí que ens anem acostant el 3% als tipus d'interès, poc a poc, en funció de com vagin venint les dades, sense espantar gaire ni a les empreses, ni a les consumidors, ni als ciutadans.
3: Aquest dimecres, l'Euribor, l'índex que revisa les hipoteques variables, ja superava el 3%. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: La primera...

0: Spice Girls disparen els rumors a les xarxes d'un possible retorn després de publicar un vídeo a les xarxes. Si veuen les escales on l'any 1994 van gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim. També s'hi veu un diari al terra i un anunci que faran avui a les 2 del migdia.
1: La segona.

0: El duet argentí Catriel i Paco Amoroso tornen a la capital catalana, actuen avui al Palau Sant Jordi, on presentaran el seu segon àlbum Free Spirits. El concert és a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

avui arrenca la versió de setembre del Talarn Experience, el festival de música que es fa a Talarn, al Pallars Jussà, entre els artistes, aquests que sentim, Lax en Busto, també Burning o La Frontera, tot plegat en un lloc idíl·lic com és el Pantà de Sant Antoni.

0: qui té futur també és el Barça. Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Debut amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord. Gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026. I a les últimes hores, a Catalunya ha nascut l'Enzo, amb 3 quilos 330 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Índia, amb 2 quilos 920 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui, abans de sortir de casa, agafeu una mica d'abric, perquè la baixada de temperatures ha estat brusca. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, molt contundent. Ara mateix al Pirineu tenim xifres de 4 graus a Camprodon, 4 graus a Puigcerdà, 2 a Esterri d'Àneu, a Vic, al centre de Catalunya, 10 graus, al Farràs, al Segrià, 10 graus també. A Barcelona en tenen 19, a Tarragona 18 graus, ara mateix no hi ha cap lloc de Catalunya que passin dels 20 graus. Amb un dia de sol, un dia esplèndid, marxen les tempestes i sí que queda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus, que es mantindrà tot el dia, si bé la tarda fluixa una mica, arribaran algunes capes de núvols prims i aquests pròxims dies mantenim aquesta línia de temps. Demà per la diada les temperatures poden arribar entre els 25 i 30, per tant molt còmodes, potser una mica més de 30 en alguns llocs del sud del país o de les comarques de Ponent, i el cap de setmana puja suaument una mica més el termòmetre.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
4: A 3:15 entrevista la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la dimissió del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
5: Després anirem fins al Fossar de les Moreres, on la prèvia de la diada estarà marcada per la presència de Sílvia Orriols i una protesta contra Aliança Catalana. També parlarem amb Carme Brugarola, de Teixit Ripoll, que demana als partits no arribar a acords amb Aliança ni amb Vox.
4: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de restaurants a Sabadell, Besalú, Barcelona i el Delta de l'Ebre, amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera.
5: I a les 11, tertúlia esportiva de Champions després de la victòria del Barça contra el Feyenoord. L'analitzarem amb Ramon Besa, Carles Planchart, Joel Díaz, Laia Tudel i Carme Barceló.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 6:21. I cada dia que estan a voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
6: Boker Tov, Ricard.
0: A Moscou, Cristina Solías, Priviet.
7: Priviet.
0: I a Berlín saludem Jordi Regàs, Guten Morgen.
8: Guten Morgen, Ricard.
0: També a Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Israel, on falta un mes i mig per les eleccions generals. Ja tenim la llista dels partits que s'hi presentaran. I compte, perquè són un fotimer, Jordi.
6: Doncs sí, Ricard, ni més ni menys que 38 partits en un país, recordem, d'una mica més de 10 milions d'habitants. Destaca l'absència d'un partit que es va crear fa uns mesos expressament de cara a aquests comicis, un que es va anomenar Un lloc per a tothom i que reuneix àrabs i jueus i que oferia una mirada nova i alternativa basada sobretot en la convivència. Doncs bé, finalment han decidit no participar per textualment no malgastar vots que igualment aniran al bloc opositor de Benjamin Netanyahu.
0: A Alemanya, la setmana passada parlàvem de tot un seguit de sabotatges a línies elèctriques per tot el país, doncs sembla que n'han enxampat l'autor. Jordi, què se'n sap?
8: Sí, l'han enxampat i, pel que sembla, no era cap agent rus. Era un home sol que anava recorrent a Alemanya en una tenda de campanya, suposadament un activista climàtic, que lligava un filferro a un coet pirotècnic i el llançava per sobre les línies d'alta tensió. Sembla que aquesta persona tindria problemes de salut mental. De fet, l'han enxampat perquè havia reivindicat els atacs amb dues notes on havia posat el seu nom real. Es desinfla així la teoria manifestada per alguns ministres de l'Interior que veien la mà de Rússia al darrere.
0: I el sabotejador alemany, doncs, que no era cap agent rus, doncs saltem cap a Rússia, precisament, però us expliquem que les autoritats del país volen acabar amb la picaresca que permet als cinemes projectar clandestinament pel·lícules de Hollywood. Ara, Cristina, com ho fan?
10: Doncs el cinema ven una entrada per una pel·lícula russa que té certificat de distribució, però abans d'emetre-la es projecta una estrena estrangera que no en té, com ha passat aquestes últimes setmanes amb Spider-Man i l'Odissea. És a dir, oficialment l'espectador rus no ha pagat per veure la pel·lícula de Hollywood, sinó que l'ha vist com a part d'una mena de servei previ a la sessió. Això les sales ho fan perquè quan va començar la guerra, les grans distribuïdores nord-americanes van abandonar Rússia i ara l'Associació de Propietaris de Cinemes vol erradicar aquesta pràctica pirata abans que acabi l'any.
0: I per últim, a Madrid les vagues, com Catalunya, també marquen l'inici del curs escolar. Els primers a sortir al carrer, Dani, són les educadores infantils.
7: A sortir al carrer i a no tornar a casa, literalment. Fa tres nits ja que campen davant la Puerta del Sol, però la vaga s'allarga més de 150 dies. Les educadores de 0 a 3 anys reclamen condicions de treball dignes.
9: Para reivindicar esa bajada de ratio, una mejora salarial, una mejora en todas las condiciones de la educación en infantil y que se nos oiga.
7: Això pel que fa al cicle infantil, els sindicats de professors de primària i secundària han seguit l'exemple de Catalunya i també convoquen vaga indefinida a partir del 14 d'octubre.
0: Així tenim el món. Falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I demà farà 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre i avui repassem amb el professor Vincent com aquells fets van canviar els viatges en avió. Freddy, bon dia.
1: Bon dia. Hi ha condicions que tenim molt interioritzades però que tenen l'origen en aquells atemptats. Per exemple, abans de l'11S, a l'equipatge de mà, tu hi podies portar ganivets o tisores. Però els terroristes, quan van atacar la tripulació per fer-se amb el control dels avions, van utilitzar cúters i ganivets que havien pogut passar pel control de seguretat. És per això que després es van prohibir tots els objectes que tallessin. Ara mateix no els pots portar dalt de l'avió. També es va millorar la formació als controls de seguretat i allò va engegar un neguit que va provocar canvis cada vegada que hi havia un intent d'atemptat. Per exemple, tot just 3 mesos després de l'11 de setembre...
11: Good evening. The man accused of trying to blow up an American airliner has appeared in court in Boston. After the FBI confirmed the man had managed to conceal a working explosive device in his shoes.
1: Es detenia un home que en un vol París-Miami volia fer esclatar una bomba que duia a les sabates. Des de llavors, alguns aeroports et fan treure les sabates per passar el control. Mm. O les botes, per exemple. I no es va quedar aquí. L'any 2006 es va detectar un complot amb explosius líquids i allò fa activar el famós límit de 100 mil·lilitres per pujar líquids a l'avió. I encara un altre canvi. Alguns dels segrestadors de l'11 de setembre havien pogut embarcar sense identificar-se. Nobody moves. És el cas de Mohamed Atta, qui adreçant als passatgers quan va segrestar l'avió que es va estavellar contra la primera de les Torres Bessones. Després dels atemptats, es va autoritzar els aeroports a comprovar la identificació en qualsevol moment. De fet, a la Unió Europea, el 2002, es va aprovar una regulació que exigia a les aerolínies que confirmessin que el passatger que embarcava en l'avió era la mateixa persona que havia facturat les maletes. I encara un altre canvi que, paradoxalment, va estar a l'origen d'una altra tragèdia aèria.
12: S'ha estavellat als Alps francesos un avió que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf, Alemanya, segons informen diversos mitjans francesos.
1: En certa manera, la tragèdia de Germanwings té l'origen en els canvis posteriors a l'11 de setembre. Els terroristes de l'11S van entrar a les cabines i es van fer amb el control dels avions amb una relativa facilitat. Arran d'allò, es va canviar el disseny de les portes per fer-les inexpugnables i es va canviar el protocol. Les portes de la cabina sempre estarien tancades amb clau i només s'hi pot entrar si el pilot ho autoritza. Aquest canvi és el que va facilitar que anys després, a Germanwings, el copilot es pogués tancar sol a la cabina fins que va estavellar-se els Alps.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: ¿Por qué? ¿Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
2: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Anem als esports amb Robert Prat. El Barça s'estrena amb golejada a la Champions. 5-1 davant del Feyenoord amb Rafinha i Lamine com a líders d'aquest equip.
1: Els dos van fer un partidàs. El Barça va mostrar la superioritat davant el conjunt dels Països Baixos. 2 gols de Rafinha, un de Adeyemi, un de Lamine i un de Gabriel Jesús. Dani Olmo, jugador blaugrana.
16: Somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones. Y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones.
0: Black and white stripes ready for the fight. I Ferran Torres fa un hat-trick en el seu debut a la Champions amb el PSG.
1: Gols a cabassos de Ferran Torres, contribueix amb els seus 3 gols a la victòria de l'equip francès 6-1 davant l'Slovan de Bratislava.
17: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
0: Simeone fa jugar Julián Álvarez de titular, però no evita la derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Els matalassers es van avançar al marcador, però el Liverpool va remuntar i va acabar guanyant 2-1 l'Atlètic de Madrid. Simeone, tècnic matalasser.
18: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
1: L'Arsenal va guanyar 0-1 al camp del Nàpols. A la Lliga Catalana de Bàsquet, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, a quarts de 7. Barça, Andorra, a partir de les 9. Debut amb victòria del Barça a la Champions en vol, 39-28 davant l'Horus. A 3 quarts de 9, Espanya, Austràlia, al Mundial Femení de Bàsquet. I semifinals definides a l'Open de Tenis dels Estats Units, amb l'eliminació del Caraz, Shelton, Tiafoe, Kachanov, Zverev, Andona, Sabalenka, Pegula i Goff, Rybakina.
0: En punt 2:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Capellades a les 7:28.
3: I es pondrà a les 8:11 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
19: Artés 10 graus, al Masroig 14 i a Barcelona 17.
0: I pel que fa al temps després de les tempestes, avui arriba la refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, la refrescada ha baixat, la temperatura ha baixat de 5 a 10 graus a tot arreu, una miqueta més en algunes valls del Pirineu. Avui serà un dia de sol, amb una temperatura al migdia molt agradable, que en general arribarà entre els 25 i 27 graus, podríem fregar els 30 a Ponent i al sud.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa a les carreteres, ja comencem a veure aquesta hora les retencions habituals a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, hi ha hagut un nou robatori de cable de coure, aquest cop a l'R3. La circulació entre la Garriga i Puigcerdà ha quedat interrompuda i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions. I mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Barcelona-Vallès, el funicular de Vallvidrera, està aturat a causa d'una avaria i també hi ha servei alternatiu.
0: Tot això avui, que és dijous, 10 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Tribunal de Comptes.
3: Segons us pot avançar al matí, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot i que no havia arribat a condemnar-los a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu. La sentència s'espera per aquest mes.
0: Menors estrangers.
19: Espanya repatria 37 dels més de 32.000 menors estrangers que hi ha arribat sols en els últims 10 anys. El Marroc no n'ha acceptat cap. Són dades que us avança aquest programa i que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen PP i Vox.
0: També és una impossibilitat perquè ho diu el dret internacional i perquè és una llei que va aprovar el govern de Mariano Rajoy en el seu moment per protegir aquests menors estrangers no acompanyats. Ferran López.
3: Dimarts que ve assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Avui al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parrón, la consellera d'Interior, analitzarà els canvis a la cúpula de la policia a partir de 3:15.
0: Teixim Ripoll.
19: La plataforma ciutadana a favor de la convivència demana als partits que es presentin a les municipals que no pactin amb Aliança Catalana ni Vox. També proposen recuperar recursos de serveis socials i impulsar polítiques d'atenció a les famílies i als infants vulnerables.
0: Tipus d'interès.
3: El Banc Central Europeu tornarà a pujar-los avui. Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt, fins al 2,5%, i estaran pendents de si l'organisme deixa la porta oberta una altra pujada abans d'acabar l'any. El BCE pretén frenar així l'escalada de la inflació.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic, bon dia.
20: Una proposta de la Comissió per aplicar noves normes a les licitacions públiques. La idea és crear una plataforma per millorar l'accés i reduir la càrrega administrativa de les empreses. Bàsicament es tracta de l'última mesura de les iniciatives de Brussel·les per intentar millorar i afinar el mercat únic.
0: I amb què se'n va a dormir, Estats Units?
20: Amb la polèmica encara pel dineral que Donald Trump ha pagat com a plus alguns dels seus assessors o assessores, com la polèmica Natalie Harp, perquè l'acompanya tot arreu i per les seves cartes on diu que només vol fer-lo feliç. Harp, que ja té un salari de $150,000 l'any, rebrà un plus de $45,000 que la Casa Blanca ha justificat com regal en efectiu per les festes de Nadal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
20: Amb un judici als Estats Units justament contra Huawei. En l'inici d'aquest procés per pràctiques anticompetitives, el fiscal ha descrit l'empresa xinesa com una organització criminal que, segons diu, robava a companyies nord-americanes per construir el seu imperi de telecomunicacions.
0: Repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Centrades en aquesta desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta.
5: El Periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu, i La Razón també hi sucapà explicant que el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada, el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada a banda i banda per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, respectivament. I tant El Periódico com La Vanguardia hi afegeixen context i titulant que el canvi passa després de mesos de discrepàncies entre Trapero i Parlon. I el Barça, que també treu el cap a les portades, un Barça espectacular, diu La Vanguardia, un Barça que balla sota la pluja, titula El Periódico. 1-5, que també s'explica en fotografies, els jugadors celebrant-ho plegats a l'ara, Lamin llançant un petó a La Vanguardia i Adeyemi fent un salt enrere al Periódico.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
19: El Segre destaca que l'ocupació turística durant el pont de la Diada superarà el 80% a l'Alt Pirineu i l'Aran i a les comarques de Ponent. El Patronat de Turisme de Lleida preveu que el pic d'ocupació sigui de divendres a diumenge. A les cases de turisme rural i els bungalows s'espera arribar al 80% d'ocupació i als hotels al 90% en el cas del Pirineu. El Diari de Girona diu que la ciutat es convertirà durant 3 dies en la capital mundial de la ayahuasca. Acollirà de l'11 al 13 de setembre el Fòrum Mundial de la Ayahuasca. Serà, segons el diari, un punt de trobada entre pobles indígenes, científics, metges, investigadors i experts en la matèria d'arreu del món. I cap al sud, circula sense casc per la vorera o carregar una altra persona són les conductes en patinet elèctric més multades a Tarragona. La Guàrdia Urbana ha registrat 643 denúncies des del 2023, de les quals 505 corresponen a aquests tres comportaments. Així ho destaca el diari de Tarragona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
20: El Barça debuta amb golejada a la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid. Va perdre el camp del Liverpool per 2-1.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Les eleccions de mig mandat dels Estats Units queden 54 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre especialista, Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
21: Good morning, Catalunya. Dimarts passat, el president Donald Trump va demanar al Tribunal Suprem que certifiqués el seu pla per limitar el vot per correu. A principis d'any, Trump ja havia signat una ordre executiva per convertir el Servei de Correus nord-americà, un òrgan tradicionalment neutral, en un àrbitre per dirimir qui pot o no votar. De fa temps, el president va desenvolupar un sistema de paperetes més estricte i difícil, i al seu torn va exigir al sistema de correus que guardés una llista del padró electoral. Aquesta és una decisió inaudita en un moment transcendental, perquè fins a un 30% dels americans van votar per correu l'any 2024 i fins a 8 estats del país voten quasi exclusivament d'aquesta forma. De fet, si ens posem estrictes, l'executiu de Washington no controla el sistema, ho fan els estats. El problema és que el Suprem pot trigar molt temps en dictaminar sentència, amb la qual cosa podem arribar a viure unes eleccions formalment perfectes, però amb molta gent a qui es deixarà sense veu ni vot.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Ibassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat.
19: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que aporta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea, i les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons han pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mateix mes, a tot estirar a principis d'octubre.
0: I avui, obertura de l'any judicial amb el rerefons del xoc entre el govern espanyol i els jutges.
19: Sí, se celebra avui al Tribunal Suprem els casos judicials que envolten Pedro Sánchez o el retard de l'aplicació de l'amnistia. Aquest any s'afegeix la crisi de Ceuta o la recent suspensió de la llei de nets.
0: I ara una dada que també us avança aquest programa. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor.
19: Són dades de la Fiscalia i demostren extrema dificultat per repatriar els menors arribat de Ceuta, cosa que reclamen el PP i Vox. I això coincideix amb una altra dada. 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
6: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
19: En 10 anys, Espanya ha repatriat 37 menors estrangers dels més de 32.000 que hi han arribat sols en els últims 10 anys, però, com dèiem, cap al Marroc. Les dades de la Fiscalia també revelen que el PP tampoc tornava menors quan governava entre el 2015 i el 17 i només en va retornar 11 dels més de 3.000 que havien arribat.
8: Justament els documents sobre Ceuta que ha fet públics el govern de Sánchez constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta difosa en grups amb 180.000 seguidors.
19: Tot i aquestes informacions, des de la Moncloa asseguren que el CNI no va emetre cap alerta formal que fes presagiar la crisi migratòria. De fet, critica que es quedés en un WhatsApp i no es calés a instàncies superiors. El delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
10: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
19: El PP i Vox asseguren que Sánchez ha mentit i no va fer res per evitar aquesta entrada, mentre que Esquerra i Sumar sí que posen en dubte la feina del CNI i apunten que actua contra Sánchez i seguint les ordres d'Aznar.
8: I avui al Matí de Catalunya Ràdio, a partir de 8:45, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la dimissió per sorpresa de Josep Lluís Trapero.
19: Ferran López serà qui assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Interior assegura que marxa Trapero per motius personals i nega desavinences. Ahir, a la compareixença posterior a la notícia, Parlon deia això.
23: No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
19: L'oposició i els socis de govern d'Illa interpreten la dimissió com una mostra més de debilitat i descontrol de l'executiu de Salvador Illa. Tot i això, veuen bé que Trapero plegui després de la polèmica infiltració dels Mossos.
8: Txell Vallespí.
24: Junts i Esquerra volen que la consellera d'Interior doni explicacions al Parlament sobre la dimissió de Trapero, però discrepen sobre el nomenament de Ferran López com a director general de la policia. Sentim les crítiques del juntaire Salvador Vergés i el vot de confiança que li dona la republicana Esther Capella.
25: Personifica l'aplicació d'això, del 155 al el cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
26: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
24: La majoria de partits recelen que un mosso torni a ostentar la direcció política del cos i aplaudeixen en canvi que per primera vegada a la història hi hagi una comissària en cap. Txell Vallespí pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. L'Estat reconeix com a víctima de la transició Gustau Muñoz, el jove que la policia espanyola va matar a fa 48 anys durant la manifestació de la Diada del 1978 a Barcelona.
19: Gairebé 50 anys després de l'assassinat, l'Estat atorga a Muñoz el reconeixement de víctima en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics, la nomenclatura oficial que reben les víctimes del període de la transició. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el seu germà, Marc Muñoz, valora així el reconeixement.
27: El mínim és processar els autors materials de l'assassinat, no? Això seria el primer pas per dir, bueno, es comencen a fer les coses en un cert sentit. Per nosaltres és un crim de lesa humanitat. No pot prescriure perquè es va fer per acabar contra una dissidència política.
19: Com és habitual per la Diada, demà l'Esquerra independentista homenatjarà Muñoz al carrer Ferran de Barcelona, lloc on el van matar. A més, l'Ajuntament ja ha comunicat a la família que els propers dies hi instal·larà una placa en record seu.
8: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys.
19: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
8: Mònica Mas.
28: Bon dia. També es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024. I pugen, en canvi, les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones amb risc de suïcidi.
29: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida i abans això no passava. Venien majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
28: Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I dimiteix un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada.
19: En un fil publicat a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan actuant de manera responsable perquè no inverteixen prou, diu, en seguretat, i demana no subestimar el poder de la intel·ligència artificial. El seu cap li dona la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana la pròxima dècada en més d'un 10%.
8: Cultura, Fira Tàrrega aixeca el taló avui de l'edició número 46, que convertirà la ciutat de l'Urgell en un gran mercat de les arts escèniques amb 57 espectacles.
7: Un espectacle inaugural que es diu Incontinua, de la companyia Kamchatka, un muntatge teatral que vol fer reflexionar sobre el fenomen de la migració.
8: Marta Vivas.
9: Fira Tàrrega reuneix artistes consolidats i talents emergents i el seu mercat de les arts escèniques acollirà fins a 1.300 professionals d'arreu del món. 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% d'estrenes i fins a 11 companyies internacionals procedents de països com Alemanya, Bèlgica, Corea del Sud, Irlanda o Tunísia. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà l'edició amb Incontinuo aquest vespre a l'Hort del Barceloní. Anna Giribet és la directora artística de la Fira.
11: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
9: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts que viuen les mateixes experiències, el que farem a partir d'avui i fins diumenge a Tàrrega. Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I ara cap a Osona per parlar del mercat de música viva de Vic.
7: Concert en què vol reflexionar sobre la música en directe a partir de l'últim disc de l'italià Andrea Laszlo Di Simone, A una longuíssima ombra.
8: Marc Ruiz.
5: La dramaturga Lucia del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo Di Simone, un compositor italià que mai fa concerts. La intenció és que el públic es pregunti quin espai té la música en concerts en què l'artista sembla que sigui al centre, si la música acaba sent superflua, si al contrari no hi pot haver res gravat, o si la música gravada és una eina que ajuda a transmetre emoció. Ni tan sols han revelat si Di Simone hi serà o no. Lucia del Greco.
12: Ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. També a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és el lloc que queda per la música en tot això.
8: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. Ara, París. Perquè l'11 d'octubre Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat.
7: D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Solent, va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, sinó també temes del seu últim disc. N'ha parlat en aquesta emissora.
13: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són. Totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
7: L'11 d'octubre tindrà Borja Penalba de teloner.
8: Té una previsió per avui. El Ministeri de Cultura es reuneix amb les comunitats autònomes i la policia per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris.
7: Els últims han sigut el Museu Arqueològic de Badajoz, el Museu d'Albacete i el Museu de Villena, Alacant. Un informe d'Europol havia advertit de l'aparició de delinqüents menys especialitzats i més violents que busquen or, pedres precioses i antiguitats per després col·locar-ho al mercat il·legal. Al llarg del mes d'agost, Cultura havia demanat informació de les dues comunitats autònomes sobre els museus més susceptibles a patir aquest tipus de robatoris.
8: Passen 2:45 del matí. Pel que fa al temps, aquest matí toca abrigar-se. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, la baixada de la temperatura ha estat molt brusca. Ara mateix al Pirineu hi ha xifres, hi ha valors de 2 a 7 graus de temperatura, a l'interior entre els 10 i 16 graus i a la costa entre els 17 i 19 graus. Avui, però, serà un dia de sol. Un dia, però, que en aquests moments encara bufa tramuntana, bona part de la Costa Brava. A mesura que vagi passant el dia anirà quedant restringida al nord del Cap de Creus. I un dia amb 4 núvols prims poc importants. La temperatura pot arribar entre els 28 i 30, als llocs més càlids de Ponent, del Sud, potser la Costa Daurada, a la resta entre 25 i 27 graus. Demà puja una mica la temperatura, potser hi haurà més llocs que puguin arribar als 30 graus. I de cara al cap de setmana, la pujada també de la temperatura serà suau, un temps que serà assolellat.
8: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
1: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. I pel que fa al transport públic, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre aquestes dues estacions. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha també servei alternatiu per carretera.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge de la Merche, de Castelldefels. Ha assistit a dos concerts d'Aitana al Palau Sant Jordi i es queixa per la presència de gent fumant amb vapejadors i també pel que considera una calor excessiva dins del recinte.
4: Si us plau, si algú pot revisar el sistema d'aire condicionat del Sant Jordi, estaria genial. He anat a diversos concerts a l'estiu i mai havien passat tanta calor com la que van passar als concerts d'Aitana.
3: Des del Palau Sant Jordi responen que el personal actua sempre que detecta l'ús de vapejadors, però que en esdeveniments de gran afluència no sempre es pot intervenir immediatament. Pel que fa a la calor, expliquen que el sistema de climatització va funcionar amb normalitat, però que la temperatura extraordinàriament elevada a l'exterior va provocar la sensació que explica la Merche.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
15: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui, que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès, les borses del continent es despertaran tenyides de vermell. Ahir van patir caigudes pronunciades per l'augment del preu del petroli. El Brent, el barril de Brent, ja supera els 100 dòlars. L'IBEX 35 ha perdut gairebé un 2% i s'allunya dels 20.000 punts. Els resultats de l'IBEX també han contribuït a les pèrdues de la borsa espanyola. Han sigut pitjors del que s'esperaven els inversors. Davant la previsió que aquesta setmana la Reserva Federal dels Estats Units també apugi els tipus d'interès, els principals índexs de Wall Street ahir van perdre al voltant d'un 0,70%. Els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, també s'estimben. La borsa de Hong Kong cau un 1,40% i la de Tòquio un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Garriga, què fots? Que esperen els primers visitants del tour.
16: Quin tour? Què dius?
8: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
17: You should know now about La Tarda de Catalunya Ràdio.
18: Where can I find it?
17: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
18: Antoni Bassas.
16: Veus com ho sap?
17: En Lídia Heredia.
2: La Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
20: La millor.
21: La millor.
20: La millor
21: hora del dia.
20: On la magia.
21: La millor hora del dia. Catalunya.
8: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
22: Bon dia.
8: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
8: A Girona, Núria Paraire, bon dia.
31: Bon dia.
8: I des de les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
32: Hola, bon dia.
8: A Barcelona, Marc, pendents avui dels actes centrals de la Diada.
22: Sí, entre altres, al Fossar de les Moreres, a les 5 de la tarda hi ha la mobilització de l'esquerra independentista i a la mateixa hora està previst que hi sigui la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Explicarem totes les ofrenes aquí a Catalunya Ràdio, això un parell d'hores abans de l'acte institucional del Parlament de Catalunya, motiu de la Diada, tot plegat l'endemà. Canviem de tema, per cert, que Manresa ha tornat a sortir al carrer per exigir més seguretat i reformes per evitar la multireincidència. Els dos últims detinguts han quedat en llibertat vigilada. Els dos primers continuen en un centre d'internament.
8: Saltem a les comarques del sud del país. El Priorat celebra la inversió de 300.000 euros que ha fet Endesa per millorar el servei de 13 municipis de la comarca, Ricard.
30: Sí, aquesta era una reivindicació dels ajuntaments davant dels reiterats talls de llum, sobretot associats als temporals de vent. Mireu, només cal pensar que el mal estat de la línia de mitja tensió, que ara s'ha renovat, va causar dos incendis forestals a Porrera i que va ser l'any 2024. Què ha fet Endesa? Doncs substituir una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de la comarca.
8: A Lleida parlem del 40è aniversari de la denominació d'origen Costers del Segre, Pere Joan.
33: Una DO que celebra els seus primers 40 anys en un acte que es farà aquest vespre a la Llotja de Lleida. Hi participaran, sens dubte, els representants de la trentena de cellers que agrupa la DO, que representen més de de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis de 8 comarques. Una ADO que afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu.
8: I acabem a les comarques gironines. Platja d'Aro, a poc es consolida com a escenari per a rodatges, Núria?
0: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. L'any 2016, l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan satisfets. S'hi han rodat escenes de films o sèries com H, Todos Mienten, o Marlowe, No sé decir adiós i Calladita, i fins i tot un anunci de Tinder. I et comento, novetats als aiguamolls de l'Empordà. Han assolit una xifra rècord de gros roig, un ocell amb força similituds amb el Bernat Pascaire. És un ocell gros, de llarg bec i coll alt i prim. Per primera vegada, el parc arriba a les 80 parelles reproductores.
8: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
6: Debut del Barça a la Champions amb golejada, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha, que va ser un dels líders de l'equip. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava, i Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, però no va poder evitar la derrota al camp del Liverpool per 2-1. Avui a 9:15, Espanya-Austràlia al Mundial Femení de Bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de l'Ilerna, Lleida i del Manresa davant el Joventut i l'Andorra. Avui Girona, Lleida, 7:15, Barça, Andorra, a partir de 9:00.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
16: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
20: Anys de futbol en català, des de 1976.
23: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
20: On va començar tot.
23: A Catalunya Ràdio.
20: On tot continua.
23: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
20: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
23: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
20: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
23: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
20: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
25: Ho decidirà el Pau. Pau. Que tu n'ets, Pau.
26: Que tu n'ets?
24: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
23: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre les declaracions de Nacho Abad al programa En Boca de Todos.
27: Ahir, al programa En Boca de Todos, de Nacho Abad, en 4, el presentador va lamentar els mals resultats en l'informe PISA i va dir que Espanya està tan cap a baix que ocupa el lloc 487 a nivell mundial. Tenint en compte que al món hi ha 195 països, l'afirmació és una bona prova dels problemes de comprensió lectora i matemàtiques que l'informe denuncia.
8: I avui que parlem dels avisos del CNI per l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Sicario.
28: Denis Villeneuve, el genial director canadenc de les noves adaptacions de Dune, va estrenar el 2015 aquesta pel·lícula sobre com opera la frontera entre els Estats Units i Mèxic, concretament el paper que juguen els agents d'intel·ligència i les forces de policia especials, totes dues amb operacions grises, pressions polítiques i manipulacions que deriven en una situació caòtica sobre el terreny. És una cinta molt realista, crua, rodada amb estil i alhora amb múscul, un thriller trepidant, incòmode i finalment terrorífic. Sicario, la protagonitzen Emily Blunt i Benicio del Toro, i la podeu trobar de lloguer a Prime Video i Apple TV.
8: què deien els altres ahir, Jovany?
1: Ahir al matí vam sentir com Carlos Herrera assenyalava els que considera els principals culpables dels mals resultats de l'informe PISA.
4: Ese jardín putrefacto de pedagogos que han puesto sus manos sucias son una plaga, literalmente, los psicopedagogos. Que han creat...
1: Aquí parlàvem del relleu a la cúpula de la policia catalana i va venir de poc que no canviem també el president.
5: La Generalitat a Palau amb el president Salvador Illa.
1: I també vam sentir com un tal Francesc Soler, escriptor i periodista al matí de Catalunya Ràdio, feia una aparició estel·lar en un programa d'aquests del cor de Telecinco.
7: Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
9: Buenas tardes.
7: ¿Nos cuesta pensar que alguien atractivo pueda ser malo? ¿Por qué?
9: Sí, absolutamente, porque el cerebro nos engaña. Hay una cosa que se llama efecto halo, que es lo que permite que cuando veamos a alguien...
1: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia, Francesc, des que estàs a Telecinco tens una altra cara.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Vinga, va, una d'aquestes que t'agrada, un dels grans èxits de Nirvana, Kurt Cobain al capdavant, de Nirvana amb Smells Like Teen Spirit, i és que tal dia com avui, un 10 de setembre, però de l'any 1991, es publicava mundialment aquesta cançó, es va convertir en tot un himne del grunge, el nom, de fet, va sortir de la vocalista de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que va escriure en una paret Kurt Cobain fa olor de Teen Spirit, referint-se a un desodorant, tot i que Kurt Cobain ho va interpretar com un eslògan revolucionari. Una cançó que segueix sonant amb la mateixa potència 35 anys després d'haver-se publicat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui Protecció Civil manté el pla per inundacions en fase d'alerta perquè encara poden aparèixer pluges a la Catalunya Central i també al Ripollès. No consten grans incidents i, de fet, avui continuarem també debatent l'efectivitat de les alertes, com les que ahir també teníem. De moment, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Ot Serra.
1: Després de la sentència de Luxemburg del juliol, el Tribunal de Comptes assumeix que no té més remei que aplicar l'amnistia. La consellera que porta el cas va demanar a les parts que diguessin si hi havia pagaments del referèndum o de l'acció exterior de la Generalitat que afectessin els interessos financers de la Unió Europea. I les defenses li han traslladat documents i certificats que acrediten que no. Segons ha pogut saber aquest programa, la sentència ja s'està preparant, és farragosa i es dictarà aquest mes. A tot estirar a principis d'octubre. Pot ser pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que el Tribunal de Comptes no va arribar a condemnar els implicats. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Un cop es va aprovar l'amnistia al Congrés, el Tribunal va suspendre el dictat de la sentència i va elevar una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llavors va arribar l'aval de l'amnistia de Luxemburg. De tota manera, aquest procediment ha estat bastant complicat perquè els afectats van haver de dipositar de manera preventiva la fiança que se'ls reclamava. Inicialment es van dir 9 milions d'euros. Al final del procés, la Fiscalia ho va reduir a 3,2. Societat Civil Catalana, que fa l'acusació particular, reclama 8 milions.
0: Aquesta és una
2: 5
0: pot...
2: milions, perdó.
0: Aquesta és una pota de l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. N'hi ha dues més. Una és la que afecta el Tribunal Suprem.
2: Sí, perquè està pendent que el Constitucional es pronunciï. La primera data encerclada del calendari és el 22 de setembre, quan s'abordarà el recurs d'empara de Jordi Turull. A partir d'aquí s'aniran estudiant els de la resta d'exiliats i condemnats per l'1 d'octubre. En aquesta partida és on hi ha el retorn de Carles Puigdemont.
0: I la segona, l'Audiència Nacional.
2: El Tribunal de Luxemburg va resoldre, també el juliol, que l'amnistia no contravenia la directiva de terrorisme, vam explicar aquí en directe. Aquí, com deies, és l'Audiència Nacional la que ha de decidir si l'aplica pels 12 membres del CDR que estan encausats.
0: I aquesta és, doncs, la notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio i que arriba també el dia en què a Madrid es fa l'acte d'obertura de l'any judicial. I a banda dels conflictes entre el govern espanyol i alguns jutjats per l'aplicació precisament de la llei d'amnistia, ara la tibantor ha augmentat per la crisi de Ceuta o per la suspensió de la llei de nets. Madrid, Dani Sateaja.
3: Les crítiques a la jutgessa que investiga l'entrada massiva d'immigrants i el rebuig a la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades amb la llei de nets han afegit més llenya al foc. Això de ahí Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
4: No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo. Les hemos pedido que lo intenten resolver cuanto antes, desde luego antes de las elecciones de 2027.
3: I és que un any més el president del govern espanyol plantarà la presidenta del Poder Judicial i el rei Felip VI, que parlarà per primer cop des de l'esclat de la crisi de Ceuta. Si serà el ministre de Justícia o el líder del PP. L'any passat Feijóo va evitar coincidir amb l'exfiscal general, llavors imputat. Avui s'estrena la seva substituta. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la publicació dels informes policials i d'intel·ligència sobre l'entrada de persones a Ceuta no han calmat els ànims, al contrari. Amb els mateixos textos, l'oposició acusa el govern espanyol d'inacció, mentre que l'executiu espanyol ho minimitza.
2: Sí, repassem els fets. Un missatge de WhatsApp. Això és el que hem tingut a les últimes hores. Un missatge de WhatsApp que sabem que s'envia una mica abans de les dues del 29 de juliol, per tant, el dia abans de l'entrada massiva a Ceuta. És un missatge que envia el CNI, els Serveis Secrets Espanyols, al cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquí es pot llegir. A les xarxes socials hi ha una crida per un assalt per Tanca i Mar demà a les 8. Amb la festa del tron, les seves forces de seguretat estaran atrafegades, és el que diu aquest missatge, que afegeix. Hi ha dos grups amb 180.000 seguidors perquè te'n facis una idea de l'abast.
0: I amb això el govern espanyol diu que queda avalada la seva tesi, que sí que va haver avisos d'un augment de l'atenció a la frontera, però que no hi havia cap, ni havia cap indici, que parlés d'entrada massiva. El Partit Popular, en canvi, carrega.
5: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
0: Això ho deia la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz. En les últimes setmanes, els populars, i també Vox, han insistit en demanar que retornin de cop totes les persones que van entrar a Ceuta, incloent els menors. I com hem anat explicant, això no es pot fer.
2: El Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix explícitament les expulsions col·lectives de persones estrangeres. S'ha de fer cas per cas, molt especialment en el cas de les persones vulnerables i en el cas dels menors. Recordem que el 2021 no es va fer així, es va fer una expulsió per la via ràpida i això va costar una condemna del Suprem que va inhabilitar dos als càrrecs. Cal, en qualsevol cas, segons la llei, garanties que el menor que es vulgui traslladar al seu país d'origen anirà amb els seus pares o amb els seus tutors. Això es va reforçar amb una llei del 2015, quan governava el Partit Popular, Mariano Rajoy, que per complir-la cal la cooperació dels governs dels països d'origen, com és el cas en aquesta situació del Marroc.
0: I el que avui expliquem també al matí de Catalunya Ràdio és que això no sempre passa. Les dades de la Fiscalia demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta. En els últims 10 anys, a Espanya han entrat 32.000 menors estrangers i d'aquests se n'ha repatriat un 0,1%. Al Marroc, ni un. Paula Brujats, bon dia.
6: En 10 anys, el Marroc no ha acceptat la tornada de cap menor, no contesta trucades ni respon als expedients de la Fiscalia Espanyola. Ara mateix, 8 de cada 10 menors que hi ha a Ceuta són marroquins i retornar-los serà missió impossible, adverteix en declaracions a Catalunya Ràdio el número 2 del Ministeri d'Infància, Rubén Pérez.
7: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
6: I les dades de la Fiscalia revelen que el Partit Popular tampoc retornava menors quan governava. Entre el 2015 i el 2017 només en van repatriar 11 dels més de 3.000 que havien arribat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, amb qui comentarem aquesta actualitat i altres coses que de seguida expliquem. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 10 de setembre, ens despertem amb una bona refrescada. La temperatura ha baixat de 8 a 10 graus en moltes comarques, fins i tot en alguns llocs una mica més. Ara mateix tenen 4 graus a Guardiola de Berguedà, 5 a Viella, 10 a Olot o 16 graus al Vendrell. Avui farà sol amb 4 núvols prims, amb tramuntana aquest matí encara a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus i una temperatura suau que en general quedarà entre els 25 i 27 graus a gairebé tot arreu, potser una mica més al sud i a les comarques de Ponent. Aquests pròxims dies, també per la diada, continuarà fent sol, temps tranquil i les temperatures de cara a diumenge ja s'enfilaran fins als 28 o 32 graus a les zones més càlides.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pata Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a les dues rondes en sentit Llobregat, a la del litoral a Sant Adrià i a la de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem el que cal saber d'aquest dijous 10 de setembre amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, Lara García i Pau Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A banda del que parlàvem de la crisi amb Ceuta, que seguirem ampliant, també hi ha discrepàncies.
12: Quan faltin pocs minuts per les 9, parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber més detalls sobre els relleus de la cúpula dels Mossos. El mateix dia que s'anunciava que Sílvia Catà substituirà Miquel Esquius a la direcció policial, el major Trapero anunciava la dimissió com a cap polític del cos.
13: No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
14: La consellera va admetre que amb Trapero ha tingut diferències, però no va acabar d'aclarir els motius del seu adeu dos anys després d'assumir el càrrec.
0: Oriol Pujador.
15: Tot i que ahir el major Trapero no va comparèixer per explicar la seva sortida, sí que ho va fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va agrair la feina feta a Trapero durant els dos anys que ha exercit el càrrec.
13: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
15: El comissari Ferran López torna a substituir Trapero després que ja ho fes quan el govern central va aplicar l'article 155 per l'1 d'octubre. Els Mossos també tindran per primera vegada una dona, Sílvia Catà, com a comissària en cap. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pluja de crítiques.
16: Tant l'oposició com els socis llegeixen la marxa de Trapero com una nova mostra de la debilitat del govern. Pràcticament tots havien demanat que Trapero plegués, però critiquen que assumeixi la direcció general de la policia qui dirigia els Mossos durant l'aplicació del 155. Sentim els portaveus d'Esquerra, Junts i la CUP.
17: Compta amb experiència, coneixements i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
18: Personifica l'aplicació d'això, del 155, per la seva trajectòria, per la seva agenda i per les seves conviccions.
19: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura.
0: Amb aquests relleus, en només 10 dies han plegat 5 alts càrrecs de la Generalitat.
20: La de Trapero és l'última sortida fins ara d'una sèrie de canvis a la segona fila del govern des que s'ha reprès el curs polític. I l'altre relleu sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació.

0: aquest mandat pel govern de Sílvia Orriols.
1: Teixim Ripoll, Plataforma Ciutadana, que promou la convivència, ha fet un decàleg en què planteja no arribar a acords amb partits que, segons consideren, fomenten l'odi i la discriminació.
2: A partir de les 9 en parlarem d'aquesta proposta amb la portaveu de l'entitat Carme Bruguerola. I la Diada escalfa motors al Fossar de les Moreres.
3: Avui serem aquest espai emblemàtic de l'independentisme i dels actes de la vigília de l'11 de setembre. Com ha passat els últims anys, l'Aliança Catalana ha anunciat que participarà als actes d'aquesta tarda. No coincidirà amb la resta de partits, però entitats i veïns ja han anunciat protestes contra la presència dels ultres.
4: Per cert que Sílvia Orriols ha difamat en les últimes hores contra l'expresident de l'ANC, Lluís Llach. Ha escrit Orriols a les xarxes. El que hauria de fer és donar explicacions del que feia al Senegal, perquè potser, diu Orriols, el blanquet racista que s'aprofita dels vulnerables és ell.
2: I encara sobre l'extrema dreta, Alemanya puja la tensió política després de la victòria d'Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Neteja ètnica.
0: Així és com ha qualificat el canceller Friedrich Merz les polítiques antiimmigració del partit ultra.
2: Berlín, Jordi Regàs.
5: Picabaralla agra al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
6: Wähler in Sachsen-Anhalt.
7: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
5: Friedrich Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
8: Si es fa realitat el que vostès propongan seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
5: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: $5.000.
1: Sorprenent anunci el que ha fet aquesta matinada el president dels Estats Units, Donald Trump, durant l'inici de la convenció del Partit Republicà. Sense donar detalls de com ho farà, ha promès $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
2: Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
9: Donald Trump ha tancat la primera jornada d'una convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de 2 mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i 3/4 de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha partit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla. And here is my promise.
10: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5.000.
9: La convenció republicana s'acabarà aquest dijous. Des de Dallas, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Encén les alarmes.
3: Ha dimitit un enginyer britànic d'Anthropic que alerta literalment que la IA ens podria matar a tots a finals de la dècada. En diversos missatges a X, Jacob Coxon alerta que ni aquesta startup ni OpenAI estan invertint prou en seguretat i demanen no subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
4: Avisa que les decisions clau estan en molt poques mans, que hi ha gent Anthropic que és conscient dels perills, però que diu estan atrapats en una cursa per anar més ràpid i arribar més lluny. El seu cap li ha donat la raó i xifra la probabilitat que la IA pugui matar l'espècie humana a la pròxima dècada en més d'un 10%.
2: I en esport, Robert Prat, llançats.
11: El Barça goleix de 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions. Gols de Lamine Adeyemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Dani Olmo.
12: No, siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada. Aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
11: Ferran Torres marca 3 gols amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. Julián Álvarez és titular amb l'Atlètic de Madrid, però no evita la derrota. 2-1 al camp del Liverpool. Simeone.
13: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
2: És 7:15.
0: Us saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix molta fresqueta, 17 graus de temperatura, i les portades d'avui estan centrades en la desclassificació dels documents sobre l'entrada a Ceuta. El periòdic i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per tanca i mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre les crides a les xarxes. Des de Madrid, la premsa conservadora apreta una mica més el govern espanyol. Per exemple, l'ABC titula que els documents proven que el govern i Marroc van ser avisats de la invasió, diuen. Els altres dos temes de portada d'avui, la dimissió de Trapero i la victòria del Barça. A l'Ara, fotografia de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos. I el Barça, com dèiem, també treu el cap en les portades. Ens quedem, però, amb la del Periódico, que titula Un Barça que balla

0: sota la pluja i l'acompanya d'una fotografia del jugador Adeyemi fent una voltereta enrere per celebrar el gol.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Passa un minut, un quart de vuit del matí, us informa Manel Sastre i Papasait. Ara mateix tenim 18 graus a l'Hospitalet de l'Infant, 17 a Tarragona, 12 a Falset i 7 a Prades. Endesa inverteix més de 300.000 euros per millorar el servei en 13 poblacions del Priorat després de les queixes dels ajuntaments pels constants talls de llum. El mal estat de la línia de mitjana tensió que ara s'ha renovat va causar fins i tot dos incendis forestals a Porrera i Cabassers l'any 2024. Ricard Buigas.
3: Endesa ha substituït una setantena de suports de fusta de la línia aèria per uns de fibra. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, diu a 3cat Info que era una inversió molt reivindicada per garantir el servei i també evitar incendis.
4: Davant del perill constatat que tenien aquestes línies aèries de fusta en el risc de generar incendis, com vam tenir ja l'experiència fa un parell d'anys. Esperem que això també ajudi a estabilitzar el servei d'electricitat.
3: La companyia diu que beneficiarà prop de 2.500 clients de 13 pobles del Priorat.
2: L'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar aigua procedent de la depuradora de Valls i destinar-la a la comunitat de regants de la zona. Permetrà aprofitar 7.200 metres cúbics diaris que es destinaran a usos agrícoles per una comunitat que està modernitzant la seva xarxa de distribució. Més coses, l'Audiència de Tarragona condemna a 18 anys de presó l'home declarat culpable d'assassinar-ne un altre al març del 2024 a Tortosa. Després d'una baralla per una timba de cartes, el va llançar al riu amb una pedra lligada als peus. En la sentència, que avança l'Agència Catalana de Notícies, també es condemna l'altre home acusat d'un delicte d'encobriment, però l'eximeix de complir els 3 anys de presó. L'Ajuntament de Reus, al Baix Camp, multa amb 30.000 euros l'empresa de neteja viària per incompliments greus del contracte. El consistori detecta mancances en la recollida, el rentat i el manteniment dels contenidors, en l'escombrada de carrers i la neteja de grafitis. Ho ha fet gràcies a un nou sistema de seguiment en temps real de l'adjudicació. El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, creu que l'empresa té marge de millora.
5: Esperem que no vagi a més, sinó que això serveixi perquè a més l'empresa doncs faci totes les correccions possibles per continuar prestant el servei com ho venia fent fins ara, no? Hi ha marge de millora en un servei com aquest tipus.
2: I acabem explicant-vos que més de 600 investigadors de tot el món participen en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, que es tanca avui al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La trobada, organitzada per la URB, s'hi estan presentant els últims avenços en l'estudi dels processos moleculars i cel·lulars en qüestions com la relació entre els ritmes biològics, l'alimentació i la salut metabòlica, entre altres.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
7: el 65.545-65545 de la sèrie 31031.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
11: Professionals, sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
12: És un quart i mig de vuit i avui és dijous 10 de setembre del 2026. Vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
12: Pels que sortiu de casa d'hora avui, toca màniga llarga.
13: Avui la temperatura ha baixat d'entre 5 i 12 graus a gairebé tot arreu.
12: El Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia a Puigdemont.
14: Segons ha pogut saber aquest programa, el Tribunal admet que no té més remei que aplicar l'amnistia després del pronunciament de Luxemburg del juliol passat.
15: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta ir a informes manuscritos.
16: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta. és una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat.
12: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Document.
17: Escrit original o oficial que serveix de base, de prova o de suport d'alguna cosa. La paradoxa és que els documents policials que hi va desclassificar el govern espanyol sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta sembla que el contradiguin quan assegura que no sabia que es preparava un assalt a la tanca de Ceuta, nom que, per cert, portava un dels grups de WhatsApp identificats prèviament pel CNI.
12: Any judicial.
17: Període durant el qual els òrgans jurisdiccionals duen a terme les seves activitats jurisdiccionals. L'any judicial comença l'1 de setembre i acaba el 31 de juliol, tot i que avui s'obre amb tota la pompa. Després d'anys amb la política profundament judicialitzada, començant pels líders del procés i acabant per la mateixa dona de Pedro Sánchez, l'obertura de l'any judicial sol convertir-se en una estira i arronsa amb l'executiu, que té bastant poc d'institucional.
12: Neteja ètnica.
17: Eliminació planificada i sistemàtica d'una ètnia per mitjà de la deportació o l'extermini, que es du a terme amb l'objectiu d'homogeneïtzar la composició ètnica de la població d'un territori. El canceller Merz acusa Alternativa per Alemanya de promoure-la quan anuncia que vol deportar 1 milió de refugiats. I això quan Sèrbia acaba d'acomiadar amb honors d'estat el criminal de guerra Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia i no precisament per despatxar salsitxes. Europa 2026.
12: Posem-hi tres xifres, Lara García. 556.
18: Són les persones que van morir per suïcidi l'any passat, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb el 2024, en què van morir 9 persones menys. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022.
12: 2,5%.
18: Avui està prevista una nova pujada dels tipus d'interès. Els analistes preveuen que el Banc Central Europeu els incrementarà un quart de punt, fins al 2,5%, en un nou intent de controlar la inflació que s'ha disparat per culpa de l'energia i de les tensions a l'Orient Mitjà.
12: 160%.
18: És l'augment que han tingut les morts per calor a les ciutats del sud d'Europa durant l'última dècada respecte als anys 90, en alerta un estudi de Lancet Countdown Europe amb participació de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
12: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un jugador del Barça, concretament Adeyemi, fent una tombarella a l'aire. És a l'Spotify Camp Nou. En segon pla hi veig també somrient un Lamine Yamal.
19: Sí, és la imatge que ha triat el periòdico per il·lustrar la golejada d'ahir del Barça a la Champions davant el Feyenoord 5-1. La forta pluja al principi del partit no va aturar els blaugranes. Rafinha va marcar 2 gols. Lamine va celebrar com a capità el primer gol de falta de la seva carrera i van completar la golejada Adeyemi i Gabriel Jesús.
12: A la segona hi veig els Reis de Noruega, vestits de negre, saludant des d'un balcó, i estan en un costat acompanyats en 3 persones més, també vestits de negre i saludant.
19: Aquestes 3 persones són la reina vídua Sònia, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus. És la primera sortida al balcó del Palau Reial de la família reial noruega després del funeral ahir de Harald V. Van ser uns funerals d'estat comparables amb els d'Elisabet II d'Anglaterra. Al comiat també van assistir els reis Felip i Letícia. És una imatge que veiem a diaris i xarxes.
12: I a la tercera imatge, en aquest cas ens l'envien des de Lleida, on veiem camps de pomeres i també una nova eina per mesurar la mida dels fruits. Pere Joan Álvarez, de què estem parlant?
20: A veure, fins ara, per mesurar el que els pagesos anomenen calibre dels fruits, es feien servir peus de rei o anelles amb mides diferents. Doncs bé, això passa a la història, perquè a partir d'ara el que veiem és el pagès amb el mòbil i un element annex al telèfon d'uns 25 centímetres de longitud que prèviament s'ha imprès en 3D. L'app ja està disponible i de moment dic que veiem pomeres perquè s'ha desenvolupat en pomes, però ben aviat de ben segur que també ho veurem amb altres fruits.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
12: I avui a la cara ve del temps ja ens fixem en una gran tempesta que vam tenir a sobre del Mediterrani. Eloi Cordomí, bon dia.
21: Bon dia. Sí, ahir tots esperàvem una gran tempesta que deixés aiguats, potser alguna torrentada que fes baixar algun cotxe, algun contenidor. Per sort això no va passar, però sí que vam tenir aquí a Catalunya més de 50 litres per metre quadrat en alguns barris de Barcelona, de Badalona i de Sitges, i fins a 90 litres per metre quadrat a Ripoll, Alpens, a la comarca del Lluçanès. Ara bé, la gran tempesta d'ahir va passar desapercebuda per molts catalans. Va ser una tempesta que va néixer sobre el mar a tan sols 20 quilòmetres de Tarragona i es va fent grossa, grossa, es va anar fent grossa, grossa, fins que va arribar a les Illes Balears. Allà va produir aiguats que van deixar 69 litres per metre quadrat a Manacor, 66 a Llucmajor, i malauradament una persona va morir a Felanitx en ser arrossegada per l'aigua. Una mostra de la violència d'aquesta tempesta va ser que en arribar a les Illes Balears va deixar ràfegues de fins a 150 km per hora a Banyalbufar i més de 100 a Capdepera. Però la tempesta va continuar creixent i al vespre tenia una dimensió descomunal que anava des de les Illes Balears fins a la costa oest de Sardenya, més de 400 km de diàmetre d'un gran sistema convectiu que, per sort, va perdre força just abans d'arribar a terra ferma a Sardenya.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap. I la resposta era magnetita. La magnetita és un mineral que atreu, perquè és magnètic. I a les figures de Príap destaca el seu membre descomunal, el que en podríem dir una magnetita. Avui dijous, un Enigmàrius d'altíssima dificultat. Ens hipotequem per por a l'altíssim, de 8 lletres. Ens hipotequem per por a l'altíssim, 8 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
23: Atenció a aquest titular que circula. Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. Ja sabem tots l'afició que té el president nord-americà de canviar els noms a llacs i golfs per apropiar-se'ls i rebatejar-los amb el nom d'Amèrica, o també de difondre imatges de Groenlàndia o del Canadà, on semblen formar part dels Estats Units. La notícia també la recorda, diu ara que Trump ha publicat un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, on reclama la territorialitat de la Lluna per als Estats Units. La Lluna és nostra, diu Trump, en una fotografia on es veu la Lluna amb la Terra de fons convertida en mem amb aquest text i al seu costat la bandera nord-americana. De fet, segons la notícia, en el missatge Trump no hi diu res més, simplement difon la imatge amb aquest text inclòs.
23: I això és real o fals?
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
24: Que som real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Donald Trump diu a la seva xarxa social que la Lluna és territori nord-americà és una notícia real. El president nord-americà va publicar aquest missatge el 6 de setembre. Ara bé, per molt que ho anunciï Trump, la Lluna ni cap altra cosa celeste no pot ser propietat de cap país. Ho diu el Tractat de les Nacions Unides.
23: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
23: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
27: Avui és un bon dia per parlar d'un dels principals problemes de salut pública al món, el suïcidi. A Espanya es tracta de la segona mort per causes externes. Darrere d'aquestes dades s'amaguen autèntics drames personals, que si alguna cosa tenen en comú és un patiment emocional extrem que afecta tant els que pateixen aquesta conducta tan complexa com el seu entorn. Ara fa mig any es va aprovar la creació de l'Observatori per la Prevenció del Suïcidi per abordar aquest repte tan sanitari com social, i està en marxa la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida, un servei confidencial i gratuït. Avui, Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, és un bon moment per prendre consciència, també a través de la música.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 10 de setembre. Ens despertem amb temperatures clarament més baixes. 3 graus a Puigcerdà, 12 a la Bisbal d'Empordà i 14 a Ascó. El dia en què entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, quan falti un quart d'hora per les 9 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cília Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que tal com ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes amnistiarà Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre.
1: Després de la sentència de la Justícia Europea, fons del Tribunal expliquen aquest programa que la decisió no pot ser una altra i que la sentència estarà a punt en poques setmanes.
2: Aquest programa també ha tingut accés a unes dades de la Fiscalia que demostren que les exigències de PP i Vox amb els immigrants a Ceuta no són viables. En 10 anys, el Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor que havia arribat a Espanya.
1: De fet, durant aquest temps, Espanya només ha retornat 37 menors no acompanyats, un 0,1% del total.
2: Donald Trump promet, sense concretar com ho farà, $5.000 per a cada ciutadà dels Estats Units si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat.
1: El Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès. Segons els experts, ho farà un quart de punt fins al 2,5% per intentar frenar la inflació.
2: Per cert, que el barril de Brent ha tornat a superar els $100. Era un llistó que no solia des de mitjans del mes de maig.
1: Avui el Ministeri de Cultura reuneix amb la policia i les comunitats autònomes per abordar la seguretat als museus després dels últims robatoris. L'Europol avisa que sobretot busquen or, pedres precioses i antiguitats.
3: En esports, el Barça debuta amb golejada de la Champions, 5-1 davant el Feyenoord, gols de Lamine de Yemi, Gabriel Jesús i 2 de Rafinha. Ferran Torres fa un hat-trick amb el PSG, 6-1 davant el Bratislava. I Julián Álvarez va ser titular amb l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Liverpool 2-1.
0: I pel que fa al temps, aquest matí cal abrigar-se bé. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tenim temperatures d'entre 1 i 5 graus al Pirineu, de 10 a 15 a l'interior i en cap cas superen els 20 graus a la costa. Amb un dia de sol, encara amb tramuntant a la Costa Brava, després quedarà restringida al nord del Cap de Creus i al migdia temperatures més còmodes de 25 a 27 graus, potser arriben als 30 a Ponent i al sud. El temps serà tranquil encara aquests pròxims dies i lleugerament més càlid.
0: I mobilitat també a aquesta hora. No hi ha servei de tren entre la Garriga i Puigcerdà. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a l'R3 la circulació està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un nou robatori de cable de coure. Renfe ha establert un servei d'autobusos entre totes dues estacions. I tampoc circulen a aquesta hora els trens de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. També els ferrocarrils, el funicular de Vallvidrera està aturat a causa d'una avaria i hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat complica el trànsit a l'entrada de Barcelona des del Maresme. Mireia Sala.
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril a l'Ella i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions als accessos a Barcelona per la C-58 venint del Vallès i a la C-32 a Sant Boi, la B-23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts. Lentitud també a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Sí, centrada a Esricard en la desclassificació dels documents sobre la sala Ceuta. El periódico i El País expliquen que el CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar, i La Vanguardia que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes. Des de Madrid, esclar, la premsa conservadora posa el dit a la llaga del govern espanyol. El Mundo titula que tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu i La Razón també s'ho capa, explicant que el govern espanyol va rebre 18 avisos abans de l'assalt. També en portada el relleu al capdavant dels Mossos, a l'ara foto de la consellera Parlon, custodiada per Ferran López i Sílvia Catà, el nou director general de la policia i la nova cap dels Mossos, i el Barça amb el 5-1 també treu el cap a les portades. Un Barça espectacular, diu La Vanguardia. Ens quedem amb la foto del periódico amb Adeyemi fent un salt enrere en l'aire.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Joan Puigcercós, Alicia Puig, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui reflexions sobre el paper del govern espanyol a Ceuta, però també sobre la dimissió de Josep Lluís Trapero.
8: L'editorial de l'Ara creu que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El Mundo coincideix que els líders de l'executiu espanyol queden retratats i assegura que van fer un exercici d'ocultació i de mentida. La directora del periòdico, la Gemma Martínez, també considera que els informes desclassificats mostren que hi havia prou informació per activar una resposta extraordinària. Més tevis són, d'una banda, La Vanguardia, que creu que les alertes sobre Ceuta no van ser totalment explícites en el seu conjunt, però que sí hi havia indicis eloqüents, i sobretot més tevis El País, que creu a l'editorial que els documents no aporten una resposta definitiva sobre si el govern espanyol havia rebut l'avís d'una crisi imminent. I sobre la dimissió de Trapero, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, explica que les seves opinions no sempre han coincidit amb les de la consellera Núria Parlon, mentre que el periodista periòdico recorda que és la tercera vegada que Trapero deixa una responsabilitat perquè no comparteix el model policial del conseller de Torn. Primer va ser amb un govern de Convergència, després de Junts i d'Esquerra i ara del PSC.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Val la pena seguir els detalls de la investigació de l'Ajuntament de París, els gestors de la Torre Eiffel, ho trobareu als diaris, per haver amagat les dones que hi treballen a petició d'una secta religiosa que visitava la torre. Es veu que segueixen un codi que els imposa una separació estricta i absoluta de gèneres. El pitjor no és la petició, sinó l'acceptació dels gestors, que deuen trobar normals aquestes demandes. No era França una república laica i democràtica? No serveixen ni les excuses ni el no tornarà a passar, perquè, com veieu, sempre torna a passar.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
11: 45.712.
12: Em toca?
11: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
14: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
17: Al Com Viatge sabem que un gran viatger és qui diu «És una oportunitat única», encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs, vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
19: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
20: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
21: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
22: Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Barcelona perd una estrella Michelin.
2: Tanca el restaurant Slow and Low de Frank Beltri, ubicat a tocar del Mercat de Sant Antoni amb estrella Michelin des del 2022. Abaixarà definitivament la persiana el 17 d'octubre. És una notícia inesperada que Beltri va anunciar ahir a Instagram.
23: Después de un largo periodo de reflexión, hemos decidido que Slow and Low cerrará sus puertas como restaurante gastronómico. Lo que me llevo de este proyecto es el haber sido capaces de construir un estilo propio.
2: En una entrevista deia que no el sortia rendible.
0: Avui ho comentarem també a la taverna, a partir de 11:15. I per què és notícia Xavier García Albiol avui?
1: Doncs perquè ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, joia del gòtic català inaugurat el 1416, perquè passi a formar part del patrimoni públic de la ciutat i convertir-lo en un recinte temàtic dedicat al descobriment d'Amèrica. Directament vol fer-hi el Museu del Descobriment per explicar el vincle entre Colom i la ciutat. Badalona ho recull el periòdico i el diari de Girona.
0: I per què competeixen Barcelona i Salou a Madrid i Dubai?
2: Doncs per ser el destí més innovació dels Smart Travel News Awards. Aquestes quatre ciutats formen part de 10 candidatures seleccionades, on també hi ha Benidorm, Bilbao, Cabo de Gata, Màlaga, Portugal i València. El resultat es decidirà per votació popular al desembre i ho llegim al diari Més.
0: I qui ha anat a Madrid de visita a inspirar-se?
1: Doncs el ministre francès de Treball literalment ha dit: visito Espanya per aprendre a compaginar les pujades de temperatura i el món laboral. L'han entrevistat al País, diu que França busca implementar noves mesures laborals amb la mirada posada als serveis bàsics com els hospitals, on diu és incompatible agafar-se un permís de 5 dies per una onada de calor. Una de les mesures que li han agradat és la jornada intensiva.
0: i paguen justos per pecadors.
2: Hi ha malestar entre les famílies d'una escola de Palma que ha eliminat els viatges d'estudis després que l'any passat hi hagués un episodi de balcònic entre els seus alumnes. Es tracta del CI Paina Moll i Marquès. No només afecta els alumnes de sisè que acaben etapa, sinó també eliminen les colònies d'infantil. Tot plegat ha quedat a mans de l'inspecció educativa i els alumnes han fet samarretes on es llegeix "Volem viatges d'estudis, no és culpa nostra", ho veiem al Diari de Mallorca.
0: I què es comença a recuperar?
1: Doncs els ponts de la vall de la Riera de Merlès, malmesos després de la gran i inèdita riuada que hi va haver el 4 de juny. Llegim a la Rella que els ponts de la Cortada i de la Fàbrica ja són transitables i que s'ha pogut actuar el pont medieval de Sant Martí, símbol del municipi.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
3: A Israel, el Haaretz es fa ressò de la querella que ha anunciat Benjamin Netanyahu contra el diari per haver explicat que sí estava el cas d'un avís d'un atac imminent de Hamas abans de la matança del 7 d'octubre. Netanyahu, evidentment, ho nega. El diari, que és molt crític amb el primer ministre, també recull que els partits han tancat les llistes de cara a les eleccions israelianes del mes que ve i que les enquestes mostren un empat ara mateix entre el bloc pro Netanyahu i l'oposició. El diari The Guardian explica en portada que els rabins del Regne Unit donen suport la iniciativa del govern de prohibir el comerç entre el país i els assentaments israelians a Cisjordània. I l'avís que la intel·ligència artificial ens pot matar a tots abans del 2030 apareix en moltes portades. El Washington Post explica que Anthropic, que és d'on és l'enginyer que ha fet aquest avís, s'ha forjat la reputació de ser l'empresa d'intel·ligència artificial que prioritza la seguretat, però que ara hi ha empleats que temen que s'hagi afegit a la mateixa cursa dels altres. L'alemany Die Welt parla també en portada de l'Armageddon de la intel·ligència artificial i a França Liberation posa l'accent en la falta de regulació i destaca que l'estratègia del caos, així en parla, l'estratègia del caos dels gegants del sector.
4: Un dels grans protagonistes avui a la premsa econòmica és Apple. L'expansió apunta que el nou conseller delegat de la companyia, John Ternus, s'estrena amb la proposta trencadora d'un iPhone plegable que es vendrà a partir dels 2.339 euros. El diari recorda que els iPhone 18 Pro també pujaran de preu. De fet, l'Economista titula que el nou iPhone plegable arribarà a Espanya el 23 d'octubre. L'altre protagonista d'avui a la premsa econòmica és el Banc Central Europeu. Cinco Días escriu textualment que el BCE ha preparat el seu vestit d'ortodòxia per a la primera decisió sobre els tipus d'interès després de l'estiu. Assegura que els apujarà un quart de punt, però sense un rumb clar. L'organisme té dubtes sobre què fer en un futur, assegura el diari. I l'ON Economia destaca que el cost de les hipoteques tocarà màxims abans d'aquesta pujada de tipus, cosa que farà que el crèdit sigui encara més car.
0: I 42, i que destaquem avui a la premsa esportiva. Robert Prat.
5: Que el Barça ha debutat en mode campió en aquesta Champions. Aquest any pot ser el bo a Europa.

espectacular, titula el Mundo Deportivo. El Flick Team espanta la Champions i confirma el seu estat de gràcia. Devastadors al terreny de joc, una màquina de fer gols amb ratxes brutals. Un altre bany de joc, remarca el diari Esport, una nova maneta ara a la Champions. Rafinha i Lamine fan oblidar Lewandowski, Ferran i Julián Álvarez. Aquest Barça és una tempesta. L'esportiu juga amb el temps, diu que ja pot ploure, que aquest Barça autoritari ple de recursos resol el debut a la Champions amb una nova maneta, la quarta en 5 partits. Un Barça que balla sota la pluja, explica La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que aquest Barça és felicitat i que no hi ha un minut avorrit o especulatiu.

0: periódico afegeix que aquest Barça il·lumina Europa amb un flick que demostra que qualsevol jugador li serveix, perquè tothom té el joc molt assumit. Albert Blay escriu que aquest Barça és l'embriaguesa de qui és conscient dels seus poders. I El País, Ramon Besa afegeix que el Feyenoord va fer d'espectador de Rafinha, que és la bandera del Barça. L'equip ataca, defensa, corre, acaba i remata les jugades com ho fa ell.
1: Hosti, no l'haig tocat. Ha anat collonut, eh?
2: Són les 7:44. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Atenció, rep l'alta mèdica i mentre espera la porta de l'hospital, l'atropella un cotxe de policia. Haurà de tornar al quiròfan.
4: Ha passat a l'Hospital Culen de la ciutat de Santa Fe, a l'Argentina. Hem llegit a Les Províncies que l'Alexis, de 21 anys, va rebre l'alta mèdica després d'operar-se d'una fractura de fèmur. Quan estava esperant que el recollissin a les portes de l'hospital, assegut en una cadira de rodes, un cotxe de la policia va perdre el control i el va empastir. L'Alexis no ha tingut danys greus, això sí, haurà de tornar a entrar al quiròfan perquè el clau que li havien col·locat es va trencar. Ai.
5: Val. I just a la sortida,
2: Toro 2, el nou videojoc taurí que et permet escollir entre ser torero o toro.
6: Es tracta d'un simulador 3D per a PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch i Xbox One. Toro 2 comença des de la Devesa i permet a l'usuari avançar progressivament fins a arribar a algunes de les places més prestigioses del món. El joc incorpora una modalitat pensada per competir contra altres jugadors i decidir qui controla el torero i qui el toro. Ho hem vist a ABC Sevilla.
2: Sí, si vols que t'envesteixin o si vols envestir.
6: Vaja, un clàssic de la vida. Pel que fa al toro, hi ha dos actors...
2: El toro s'agafa per les banyes, eh?
6: Depèn. Hi ha toreros que, més que agafar-les, les porten.
2: L'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa 25.000 anys en forma de nous de Betel?
4: Sí, un estudi encapçalat per la Universitat de Griffith ha estudiat les restes de dos caçadors recol·lectors del Pleistocè tardà i l'Holocè mitjà. I han descobert que l'ésser humà ja hauria fet servir drogues fa uns 25.000 anys. Concretament, haurien ingerit nous de Betel, un estimulant vegetal molt estès a l'Àsia i al Pacífic Sud, que s'acostuma a mastegar. Precisament, els investigadors s'han centrat en les dents, que presentaven un desgast inusual, ho explica el 20 minutos.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
6: El director, productor i guionista Guy Ritchie, en fa 58. També felicitem Guy. Josep Pedrerol, el periodista esportiu, en fa 61. I acabem felicitant a l'exjugadora de bàsquet, Laia Palau. Avui suma un any més i arriba als 40.
2: I el santoral?
6: Avui és Sant Agustí, Sant Salvi i Sant Nicolau.
2: Sant Nicolau és que diuen, no?
6: No, però descobreix.
2: La merda els hi cau, la tita els hi penja i el gat se la menja. No, anem al quios vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 10 de setembre de 1986. Falten només 38 dies perquè el Comitè Olímpic Internacional proclami la ciutat que organitzarà els Jocs de 1992. La revista Newsweek publica un reportatge en què diu que la favorita és Barcelona. A Catalunya ja s'han inscrit 61.547 persones per ser voluntaris olímpics, en el cas que Barcelona sigui finalment l'escollida. I ara fa 40 anys va ser un impacte que ETA assassinés una exdirigent seva per haver trencat amb la banda i haver-se acollit a les mesures de reinserció. A la Lloyes la tenien en el punt de mira i li van disparar 3 trets al cap mentre jugava amb el seu fill de 4 anys a Ordícia, al seu poble. Acabo amb els preparatius de l'11 de setembre de 1986. El president Pujol havia de visitar els municipis afectats pels focs de l'estiu a l'Alt Empordà i al Bages, i el PSC va celebrar un acte en solitari a Sant Boi per celebrar els 10 anys de la Diada de 1976.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Segons us avança aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, el Tribunal de Comptes avalarà l'amnistia de Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i una trentena exalts càrrecs de la Generalitat.
3: Tot i que no havia arribat a condemnar-los, a l'espera de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va arribar a l'estiu, la sentència s'espera ara per aquest mes.
2: I també us avança aquest programa. El Marroc no ha acceptat el retorn de cap menor en els últims 10 anys.
5: Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat de portar a terme la repatriació de menors arribats a Ceuta que reclamen el PP i Vox. Espanya només ha repatriat 37 dels més de 32.000 menors estrangers que han arribat sols en una última dècada. Cap al Marroc. Rubén Pérez, número 2 del Ministeri d'Infància.
12: Y por lo tanto vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que nos corresponde a nosotros como país para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables.
2: I els documents sobre Ceuta constaten que els serveis d'intel·ligència espanyols van avisar de manera informal d'una crida a les xarxes per entrar a la ciutat autònoma.
3: La Moncloa critica que es quedés en un WhatsApp el delegat del govern espanyol a Ceuta, que és dels pocs que el va rebre, carrega contra els serveis d'intel·ligència.
13: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
3: El PP i Vox asseguren que Sánchez no va fer res per evitar l'entrada.
2: Avui a partir de 3:45, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà al matí de Catalunya Ràdio després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
5: Dimarts que ve, Ferran López assumirà la direcció general dels Mossos d'Esquadra.
2: I el Banc Central Europeu tornarà a pujar avui els tipus d'interès.
3: Els analistes creuen que els elevarà un quart de punt fins al 2,5, pretén frenar així l'escalada de la inflació.
2: I els esports, el Barça goleja 5-1 al Feyenoord en la seva estrena a la Champions.
5: Amb gols de Lamine, Adeyemi, Gabriel Jesús i dos de Rafinha.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per les comarques de Barcelona. Marc Corada, bon dia.
14: Bon dia.
2: A Lleida també Estela Bussoms, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Manel Sastre, bon
16: dia. Què tal, bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Hola, bon dia també.
2: Arrenquem avui a Manresa, Marc.
18: Sí, pendents de si els Mossos fan més detencions pel crim de la setmana passada a la capital del Bages perquè la investigació continua oberta. Ahir, de fet, hi va haver manifestació al vespre per demanar més seguretat. Els darrers dos menors detinguts estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. Els dos primers segueixen en un centre d'internament de menors en règim tancat. Això en un dia en el qual a Barcelona estarem molt pendents dels actes de la diada al Fossar de les Moreres i les concentracions de signe contrari previstes.
2: I a Lleida avui destaquem també un aniversari relacionat amb el vi, els 40 anys de la denominació d'origen Costers del Segre. Estela.
15: I ho celebren aquest vespre a la Llotja de Lleida amb representants de la trentena de cellers que agrupa l'ADO, que representen més de 300 viticultors. Costers del Segre té prop de 4.000 hectàrees de vinya distribuïdes en una setantena de municipis, des del Pallars fins a les Garrigues, i afronta reptes com el canvi climàtic, l'accés a l'aigua o posicionar millor els seus vins en un mercat molt competitiu. D'altra banda, una cita que els amants del teatre no es poden perdre. Fira Tàrrega, la 46a edició, arrenca aquest vespre amb Incontinuo, de la companyia catalana Kamchatka, una reflexió de gran format sobre el fet migratori. Fins diumenge a Tàrrega s'hi presentaran 57 espectacles.
2: I més coses, perquè inversió d'Endesa al Priorat per millorar el servei en 13 poblacions que tenien talls constants d'electricitat, Manel.
16: Sí, s'ha renovat una línia de mitjana tensió que, al marge dels problemes de subministrament energètic, va arribar a causar dos incendis forestals. Els treballs s'han fet amb helicòpter per accedir a les zones més escarpades. Ara la comarca també reclama millores a les telecomunicacions, que és una altra demanda històrica. Avui també és notícia que l'Agència Catalana de l'Aigua licita per 2,8 milions d'euros les obres de construcció de la planta per regenerar l'aigua procedent de la depuradora de Valls i que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 18 anys de presó l'home declarat culpable de assassinar-ne un altre el 2024 a Tortosa i el va acabar llançant al riu Ebre amb una pedra lligada als peus.
2: I des de Girona parlem primer de cinema. Platja d'Aro es consolida com a centre de gravacions cinematogràfiques, Fèlix.
19: Doncs sí, en 10 anys s'hi han fet un centenar de rodatges d'anuncis publicitaris, sèries o pel·lícules. El 2016 l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró va posar en marxa la Film Office, que és l'oficina que s'encarrega de promocionar el municipi, i n'estan molt satisfets. S'hi han rodat films o sèries com H, Todos Mienten o Marlowe o un anunci de Tinder, precisament aquesta nit, i roden també part d'un capítol d'una nova sèrie que estan produint els Javis. I en un àmbit ben diferent, hi ha novetats. Els Aiguamolls de l'Empordà han assolit una xifra rècord, diuen, d'una espècie poc habitual a la zona. Es diu agró roig. És un ocell gros de bec llarg i coll prim. Per primera vegada en aquest parc hi han censat 80 parelles d'aquest ocell.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dia.
16: Bon dia.
17: Adéu, bon dia.
16: Bon dia,
17: adéu.
20: A
14: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja fa estona que estem avisant d'aquesta refrescada que ha fet avui. Quines temperatures tenim ara mateix, Eloi?
17: Bon dia, doncs mira, ara mateix 5 graus a Ribes de Freser, 0 graus, gairebé 0 graus a Das, a la Cerdanya, 10 graus a Vic, 12 a Falset, a Tarragona 17, 19 a Barcelona. Avui fresca ara mateix, però al migdia temperatura suau de 25 a 27 graus. Avui farà un dia de sol. Sí que pot pujar una mica més la temperatura en alguns llocs de les comarques de l'oest o del sud, fins i tot a la Costa Daurada, i amb tramuntana, que encara bufa la Costa Brava, però anirà perdent força. I aquests pròxims dies encara mantenim aquesta línia de temps. Temps assolellat, temps molt tranquil i una progressiva pujada a la temperatura que farà que sobre un diumenge ja tinguem més valors de 28 a 32 graus al migdia.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un vehicle avariat al nus del Llobregat a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
20: En aquest punt hi ha un carril tallat i això alenteja el trànsit. Una avaria també complica la circulació a la C32 a Alella i retencions també a la C16 abans d'entrar als túnels de Vallvidrera a causa d'unes obres i els accessos a Barcelona per la C58 venint del Vallès, a la C32 a Sant Boi, la B23 a Sant Feliu i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.

0: Doncs avui parlem d'activitats esportives extraescolars, Pol.
1: Sí, comença el curs, comencen les extraescolars, el cost depèn de cada disciplina, evidentment. Comencem pel bàsquet, per exemple. Hem parlat amb la mare, que el seu fill de 14 anys juga a la S de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Pago 50 euros de quota de soci només un cop l'any, 65 euros cada mes durant 9 mesos i 60 euros més de la llicència federativa.
1: Una família que porta el seu fill al club de vòlei Cabrils, al Maresme, paga 44 euros al mes.
3: El que passa que en això se li ha d'afegir l'equipació, que són uns 60 euros més, la federació i l'assegurança mèdica que els hi fan, que serien uns 60 més. Són dinerets.
1: Més esports. La Meritxell té dues filles que fan taekwondo al Club Wons, al barri de Sants, a Barcelona.
4: En fan dos dies a la setmana i la quota de les dues em costa 112 euros i mig al mes.
1: I quan costa, per exemple, patinatge artístic, ens ho explica una família que el seu fill fa aquesta extraescolar a Vilanova i la Geltrú, pagant 70 euros al mes, però en aquest cas el cost de l'equipació també és més elevat.
5: Els patins, que són bàsics, oscil·len entre 300 i 400 euros. Si vol competir, necessita el mallot, que és entre 100 i 150 euros, el que ha de fer una modista.
1: I acabem amb un dels clàssics de les extraescolars, el futbol. La Cristina porta el seu fill al Club Unió Barcelonista Catalònia.
6: El cost anual és de 690 euros, més mensualitat i afiliació.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa, atenció, un semàfor? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia. Esparreguera s'ha adjudicat recentment la instal·lació d'un semàfor a l'avinguda Rafel Casanova. L'import sense IVA és de 3.800 euros. Inclou el bàcul d'acer de 6 metres d'alçada, dos baixants i 4 unitats òptiques amb tecnologia LED. En general, els municipis es fan càrrec d'aquestes obres, però en aquest cas s'ha de reemplaçar el semàfor a conseqüència d'un accident, així que l'Ajuntament reclamarà els diners a l'assegurança.
8: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui? Elisenda Pineda, bon dia!
10: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la xarxa bull amb un vídeo de la cantant Aitana, que aquests dies ha fet més hores que un parellams oferint 4 concerts al Palau Sant Jordi. S'ha fet un fart de cantar superestrella, aquesta noia, saps? Mm. Bé, doncs tots sabem que Aitana no és sospitosa de manifestar-se davant el monument a Rafel Casanova aquesta diada, però s'ha fet viral amb aquest discurs perpetrat a l'escenari. Escoltem-lo.
11: Però és veritat que jo, que he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agradaria poder practicar-ho més. M'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
10: Déu-n'hi-do, no hauria de ser notícia que una catalana defensi l'ús del català, però tenint la llengua com la tenim, ens menjarem les engrunes i proclamo Aitana patrona substituta de la Moreneta pels dies que aquesta no pugui assumir les seves responsabilitats, per exemple, la segona quinzena de juliol.
0: Sí, és la típica, agafes vacances, sí.
10: Aquí està. Ara només queda esperonar l'Aitana, Ricard, a mantenir la llengua també quan fas entrevistes a Catalunya. Només li queda un esforç més i creu de Sant Jordi.
0: Apuntem. Gràcies, Elisenda.
10: A tu.

I per arribar al punt de les 8 del matí, una cançó dedicada a tota la gent que davant d'una injustícia decideix no mirar cap a una altra banda. Perquè també hi ha una manera de fer país, que és aquesta, no conformar-se. Bon dia, Catalunya!

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 10 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell escollirà entre 13 propostes als pressupostos participatius pel 2027. Els propostos participatius arriben a la novena edició. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. El Vendrell vol convertir l'antiga Sant Gobain en un pol de noves inversions i ocupació. L'Ajuntament col·labora amb una consultora per atraure propostes empresarials que generin ocupació i diversifiquin l'economia local. La temperatura de l'aigua del mar a l'estiu bat rècords i s'enfila 2,3 graus per sobre de la mitjana. Els 26,1 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, almenys des del 1982. Tarragona reuneix més de 600 investigadors per avançar contra el càncer, el Parkinson i l'envelliment. El Congrés Internacional de Bioquímica aborda també el potencial de la intel·ligència artificial per desenvolupar nous fàrmacs i la relació entre la microbiota i el cervell. La Diputació de Tarragona destina 600.000 euros a reforçar la recerca i el seu impacte al territori. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Fa uns dies parlava amb la Christian Hudna del seu nou mètode, l'Hipo Yoga. Avui parlem més específicament de la fàscia, que es defineix com la membrana fibrosa i resistent, de color blanquinós brillant que serveix d'embolcall, els òrgans subjacents i els manté en llur posició respectiva. La Christian centra una important part de la seva energia mitjançant el ioga en treballar la fàscia per millorar la salut física i mental de les persones que practiquen amb ella aquesta disciplina.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius pel 2027. La primera edició va ser el 2017, amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany, s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els seus fruits són visibles. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja són una realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les seves propostes poden fer-se realitat en un termini proper. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció en l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigents. Les propostes que han passat a tall han estat les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a Mar Romeu, arreglar voreres a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i menjadors per a colònies de gats. Els barris petits saben aprofitar els pressupostos participatius per fer realitat les seves demandes. És sorprenent com la participació de la gent que viu als barris grans sigui tan minsa, especialment a Segur de Calafell, el barri més gran del municipi. De fet, doncs, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada en sessió. Ha proposat que passin a votació. Aquesta començarà el dilluns 14 de setembre a les 9 del matí i acabarà el 9 d'octubre a les 2 del migdia. A la votació hi poden participar els empadronats a Calafell, majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern aprova la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Boulevard i el primer tram de carril bici serà que s'executarà al municipi. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible serà molt visible. L'actuació no és un simple carril bici, sinó que també hi haurà vegetació i més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Es tracta, doncs, d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic a Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Boulevard i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que es planifica a la C31 fins a arribar a Cunit, segons ha apuntat l'Ajuntament de Calafell, des de l'àrea d'estratègia urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb l'ofrena floral institucional. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. A diferència d'edicions anteriors, on el consistori coordinava una desfilada conjunta amb un ordre rigorós per partits i associacions, enguany l'Ajuntament de Calafell obrirà l'acte amb la seva ofrena institucional. A partir d'aquell moment, deixarà l'espai lliure perquè cada entitat gestioni el seu propi temps i format de participació a la Diada Nacional de Catalunya a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell vol reforçar el seu paper com a municipi atractiu per a noves inversions industrials. La Regidoria de Promoció de la Ciutat ha iniciat una línia de treball per posicionar l'antiga planta de Saint-Gobain com un espai amb potencial per acollir nous projectes empresarials i generar ocupació. En aquest marc, s'han mantingut reunions de treball amb la consultora LH, responsable del procés de reindustrialització de l'antiga planta, amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca d'empreses interessades a implantar-s'hi, un espai industrial amb 28.000 metres quadrats. Durant les darreres setmanes, des de la regidoria vendrellenca, s'ha començat a coordinar la recopilació de la informació urbanística i tècnica que poden requerir els possibles inversors. L'emplaçament disposa d'aproximadament 20.000 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials. La prioritat, segons l'Ajuntament del Vendrell, serà donar entrada a projectes capaços de crear llocs de treball. L'estratègia de prospecció es centra en sectors com la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables i la construcció industrialitzada. Són àmbits que el consistori considera alineats amb la visió de futur i amb la voluntat de diversificar l'activitat econòmica del Vendrell. S'ha defensat que la promoció de ciutat també implica adoptar un canvi d'actitud activa davant de possibles inversors. S'ha remarcat que l'objectiu no és només mantenir l'ús industrial de l'espai, sinó convertir-lo en una oportunitat per al desenvolupament econòmic del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès. L'Ajuntament, per tant, vol aprofitar la ubicació estratègica del municipi

0: a les costes catalanes també ha trencat tots els rècords, 26,1 graus de mitjana, més de 2 graus per sobre del període 1982-2022. De fet, tant juliol com agost s'anoten la temperatura mitjana més alta mai registrada, amb 27 i 28,4 graus en superfície. El juny no bat el rècord, però per poc. És el segon més càlid del mar, 23,7 graus de mitjana des de l'any 1982. Són dades de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, facilitades, que també mostren temperatures màximes mensuals inèdites als tres mesos d'estiu. Segons els registres de la temperatura màxima i mitjana a partir de dades del satèl·lit Copernicus, el litoral català s'ha escalfat aquest estiu molt per sobre de la mitjana climàtica, gairebé en consonància amb el que ha passat amb la temperatura ambiental. Si les estacions del Meteocat han registrat una anomalia de temperatura superior als 3 graus en bona part de Catalunya, al mar, l'increment respecte a la mitjana de 40 anys ha sigut de 2,3 graus, una anomalia mai vista. Concretament, la temperatura mitjana durant el període juny-agost s'ha situat en els 26,1 graus centígrads. Mai, almenys des del 1982, s'havien superat els 26 graus de temperatura mitjana, ni tan sols en el tòrrid estiu del 2022, que ostentava el rècord absolut fins ara, amb 25,9 graus. Dels tres mesos de l'estiu d'aquest 2026, el juny és l'únic que no ha assolit la temperatura mitjana mensual més alta de la sèrie, amb 23,7 graus, i queda en segon lloc només per darrere del juny de l'any passat, amb 24,1. El juliol es va arribar per primera vegada als 27 graus de temperatura mitjana i l'agost també fa miques tots els registres, amb 28,42 graus de temperatura mitjana, gairebé 3 graus per sobre de la mitjana de tots els mesos de l'agost des del 1982. Per tant, rècord de màximes al juny, juliol i agost sobretot. Per sectors, les anotacions de temperatura de l'aigua en superfície de diverses boies de ports de l'Estat a l'àrea de Catalunya també ofereixen registres extraordinaris aquest estiu. Destaquen en particular els més de 30 graus de temperatura màxima que es van assolir davant de la costa barcelonina, a prop del delta de l'Ebre respectivament al mes d'agost. Les boies de Begur i també de Tarragona van superar els 29 graus al mateix mes. Pel que fa a temperatures mitjanes, en totes les quatre boies s'han superat les anteriors marques. La més elevada ha estat la boia situada davant de les costes abrenques, amb 26,9 graus de temperatura mitjana al llarg de l'estiu, seguida dels 26,8 de Tarragona.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona s'ha convertit aquesta setmana en punt de trobada de més de 600 investigadors d'arreu de l'Estat i de l'àmbit internacional per abordar alguns dels grans reptes de la biomedicina actual. El Palau Firal i de Congressos ha acollit, ho fa fins avui 10 de setembre, el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. Durant aquests dies, els especialistes han presentat els darrers avenços per entendre els mecanismes moleculars i cel·lulars que hi ha darrere de malalties com el càncer, el Parkinson, l'obesitat o patologies neurodegeneratives, així com processos relacionats amb l'envelliment. La trobada està coordinada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació d'investigadors del CatSud i Eurecat. Un dels àmbits que guanya pes en la recerca biomèdica és la intel·ligència artificial aplicada al desenvolupament de medicaments. Aquestes eines permeten processar grans quantitats de dades, predir com poden interactuar diferents molècules i seleccionar possibles candidats a fàrmac abans de començar els experiments al laboratori. Els científics, però, remarquen que la IA no substitueix la recerca experimental. Entre les noves estratègies terapèutiques que es presenten al Congrés hi ha l'ús de vesícules extracel·lulars com a vehicles per transportar tractaments i la recerca de compostos que puguin frenar l'agregació de proteïnes vinculada a malalties com el Parkinson. Una de les claus de la investigació és entendre com aquestes cèl·lules poden mantenir-se durant molt de temps en un estat de repòs, conegut com quiescència, fins que l'organisme envia els senyals necessaris perquè s'activin. Conèixer millor aquest procés pot ajudar a entendre com envelleix el cervell,

0: Els serveis.
1: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia. Tot i així, poden aparèixer alguns núvols baixos, no massa destacables, a partir de mitja tarda i que es mantindrien fins al final del dia, amb una temperatura que ha baixat, ha estat fresqueta, s'ha dormit bé, amb una mínima que ha estat entre els 16 i els 17 graus, mentre que la màxima avui doncs, tindrà valors d'ajustets d'estiu, per tant, molt suaus, agradables, càlids, però que no passarà dels 25 o acostant-se als 26 de màxima, com a molt, amb una humitat moderada, podríem dir, i amb poca o sense xafogor. Vents en conjunt febles en forma de brises terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament amb una miqueta de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia. Podem veure algun núvol puntual, però seria molt escàs si és que l'arribem a veure. Per tant, pràcticament cel clar tot el dia i amb unes temperatures agradables, tot i que la tendència és que pugin una mica. Així, doncs, aquesta propera nit ens mourem entre els 17 i 18 de mínima, mentre que demà la màxima podrà acostar-se als 27, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, vents en conjunt febles i variables fins a mig matí i amb marinades canviants entre xaloc, migjorn o garbí a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol poc destacable a partir de migdia.
1: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous, 10 de setembre. Anem a veure què diu La Vanguardia. Parla de la crisi migratòria. Diu que el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes a assaltar Ceuta. Un dia abans, el centre va contactar amb el cap de gabinet del delegat del govern per advertir-lo, però sense calibrar una amenaça de tal magnitud. El periòdico també parla dels informes de seguretat desclassificats pel govern. El CNI va alertar Interior i Rabat d'un assalt per Tanca i Mar. Missatges telefònics i escrits de la intel·ligència espanyola revelen que va detectar a les xarxes perfils especialment actius a la preparació de l'entrada massiva a Ceuta. El Punt Avui dedica la portada al següent titular. Producció autòctona. El sector audiovisual català intenta fer-se un lloc enmig de la fèrria competència de Madrid i amb Mediapro com a empresa líder. El rotatiu ara diu que el CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. L'Agència Estatal d'Intel·ligència va advertir el 29 de juliol tant al Marroc com al govern espanyol. Els informes també qüestionen l'actitud de les forces de seguretat marroquines durant l'episodi. Veinte Minutos també parla del mateix, diu que el CNI va avisar de crides a xarxes socials per entrar per Valle i Mar a Ceuta. Més titulars ara dels diaris esportius, anem amb el Mundo Deportivo. Espectacular. Champions entre el Barça i el Feyenoord. 5-1. El Flick de Tim també espanta a la Champions amb una golejada. I el diari Esport també parla del 5-1 del Barça i titula Un altre bany. El Barça signa una nova maneta a l'estrena a la Champions. Titulars que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Ara fins les 9 del matí ampliem aquests i molts altres titulars. Us posem al dia de tot el que passa. Esteu escoltant Calafell Ràdio. Molt bon dia. Comencem per la política. Trapero. Una dimissió sorpresa marcada per desavinences entre càrrecs i polèmiques policials. Fonts consultades apunten a recels per relleus a Interior i als Mossos, però també a polèmiques a l'àmbit educatiu. Obren expedient per falta greu als policies que van agredir un aficionat del Barça en una estelada a Elx. En resposta a una pregunta a la sessió de control del Congrés, el ministre de l'Interior assegura que l'actuació policial no està justificada de cap manera. No vam anticipar la magnitud. El CNI admet errors a Ceuta després de la desclificació d'informes. El govern espanyol sosté que no va rebre cap alerta formal que fes presagiar l'arribada massiva de migrants a finals de juliol. Després de la desclassificació dels documents sobre la crisi migratòria de Ceuta, el CNI subratlla que havia alertat sobre una campanya a les xarxes socials que cridava a la sala la tanca de Ceuta, tot i que admet que no va arribar a preveure la magnitud i la naturalesa inusual de què va passar el dia 30. Catalunya afronta la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i de l'auge de l'extrema dreta. Les entitats independentistes criden a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol del procés. Els comuns reivindiquen la pluralitat d'orígens dels catalans en el seu acte de la diada. El CNI admet que no va anticipar la magnitud de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Rufián creu que la desclassificació de documents de Ceuta demostra que el CNI va en contra del govern de Sánchez. A parer del diputat republicà al Congrés, l'executiu governa sí, però no mana. Sánchez subratlla que el CNI no va emetre cap alerta major sobre les crides a les xarxes per travessar la frontera. El president reitera que amb la informació disponible no es podia anticipar la crisi de Ceuta. El Partit Popular acusa Sánchez de mentir a la cara dels espanyols i el fa responsable directe dels morts i de la invasió a Ceuta. La portaveu dels Populars reitera que el cap de l'executiu estatal ha de dissoldre les Corts i convocar eleccions. La Moncloa insisteix que el CNI no va alertar d'una entrada massiva a Ceuta. Fonts de l'executiu espanyol recorden que no va elevar un avís formal. CNI i Guàrdia Civil van alertar el govern espanyol i el Marroc d'una entrada massiva a Ceuta dies abans que es produís. Els informes desclassificats apunten que els serveis d'intel·ligència sospitaven que hi hauria una crisi a la frontera. De fet, un informe de la Guàrdia Civil considerava poc probable que el Marroc hagués consentit o atiat el pas massiu a Ceuta. La Prefectura d'Informació apuntava al desbordament i sorpresa operativa com la hipòtesi més probable. I és que el CNI va avisar els serveis secrets marroquins que grups de Facebook promovien creuar a Ceuta nedant i per tanca. La nota urgent era una alerta primerenca i identificava un grup amb uns 160.000 membres. La Guàrdia Civil va proposar reforçar la protecció a la frontera de Ceuta 3 setmanes abans de l'entrada massiva. L'informe desclassificat aquest dimecres proposava potenciar els mecanismes de vigilància i detecció primerenca. A Álvarez diu que és impensable que hi hagi nous idiomes oficials a la Unió Europea abans que el català. El govern espanyol vol vincular l'oficialitat de la llengua catalana a l'ampliació del bloc comunitari. Brussel·les concedeix a Espanya 114,7 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi de Ceuta. La Comissió Europea també ha coordinat i facilitat la mobilització d'efectius de Frontex, Europol i l'Agència d'Asil.

Seguim repassant els titulars de les últimes hores, ara de l'àmbit social. Les claus de l'èxit educatiu d'Estònia a l'informe PISA. El model estonià combina equitat, autonomia docent, consens polític i estabilitat per mantenir-se entre els sistemes educatius amb més bons resultats. I què pot aprendre Catalunya del sistema educatiu d'Estònia? Més que copiar receptes, els experts reclamen un pacte d'estat i un sistema que connecti currículum, recursos i carrera docent. Ahir es van aixecar totes les restriccions a les 5 comarques on hi havia l'avís per pluja intensa. El govern defensa l'enviament de l'ES Alert i explica que les pluges han estat més dinàmiques del que la previsió meteorològica indicava. Trapero plega com a director dels Mossos d'Esquadra i Parlon diu que és una decisió personal. Dimiteix un enginyer d'Antròpic que alerta que la IA ens pot matar a finals de la dècada. Assegura que els creadors de les principals eines d'intel·ligència artificial també ho creuen i els insta a coordinar-se per evitar-ho. Mor una dona a Felantics, arrossegada per l'aigua del fort temporal a Mallorca. L'Ajuntament ha cancel·lat totes les festes arran de l'episodi de pluges. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir del mes d'octubre. El sindicat convocant metges de Catalunya suma les seves mobilitzacions a les 5 organitzacions més d'arreu de l'Estat. L'accés a Collserola estarà prohibit almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller Ordeig assegura que encara queden uns 200 senglars a la zona infectada.

més titulars de la plana social del dia. Està sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens podeu seguir online a calafell.tv. Investigadors internacionals exposen a Tarragona els últims descobriments sobre rellotges cricadiaris o crononutrició. El 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular reuneix prop de 600 experts. L'agost ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països de l'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya i es registren 556 defuncions al 2025. El primer pla de prevenció del suïcidi desplega més de 150 accions i Salut ja prepara el segon. Un nou tractament redueix fins un 89% les crisis de cataplexia en pacients amb narcolèpsia. Dos assaigs clínics en fase 3, amb 273 persones, constaten la reducció de la somnolència i millora la qualitat de vida. Els vendrellencs comprenen les alerts, tot i que creuen que el govern s'ha avançat per precaució. Diuen que fa 3 setmanes es van redar i no van enviar cap alerta i ara ho fan per curar-se en salut, ha dit un veí vendrellenc.

La Pere Tarrés alerta de més situacions de vulnerabilitat extrema entre els becats a les activitats d'estiu. Els monitors s'han trobat més infants en situació de sensellarisme o casos de violència masclista. Uns 400 professionals es formen per millorar la prevenció i l'atenció del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. Entre 2022 i 2025 es van registrar 221 urgències hospitalàries relacionades. Dissenyen una nova arquitectura de bateries que augmenta la seva potència fins a un 80%. La tecnologia ha estat desenvolupada per investigadors de l'Institut de Ciència Materials de Barcelona.

estimen que fenòmens meteorològics podrien generar uns 4 milions de danys anuals a la xarxa elèctrica metropolitana. S'ha desenvolupat una eina de planificació per localitzar i quantificar riscos d'inundacions sobre el subministrament. Es confirma la biòpsia líquida com a alternativa per poder personalitzar el tractament contra els tumors biliars. La tècnica és útil quan no hi ha prou teixit per fer una caracterització molecular completa. I ara passem als titulars econòmics. Molt bon dia. Tipus d'interès cap amunt. El Banc Central Europeu apunta una nova pujada fins al 2,5% pel risc d'inflació. Els mercats donen per fet que el banc aprovarà avui la segona alça aquest estiu, però sobre un nou interrogant. Serà l'última de l'any?

Dignitat a les Vies denuncia que encara no té informació sobre l'operatiu de Rodalies després d'un mes. La plataforma lamenta que les explicacions de Renfe i el govern han generat més dubtes que respostes. El domini.cat bufa les espelmes dels 20 anys. Accent Obert destaca els més de 118.000 registres i assenyala la IA i les grans operadores com els principals reptes. Airbnb alerta que la llei de l'habitatge assequible de la Comissió Europea no resoldrà l'escassetat d'oferta de lloguers. La plataforma considera que el text hauria de distingir entre els petits propietaris i els grans tenidors. Vuit de cada 10 espanyols creuen que els pisos turístics dificulten l'accés a l'habitatge. Més d'un 80% dels enquestats creuen que el canvi climàtic tindrà un impacte negatiu en el turisme.

Brussel·les afirma que el reglament d'habitatge europeu no afectarà la prohibició de llicències turístiques a Barcelona. Renfe rebutja reduir la velocitat dels trens malgrat la petició dels maquinistes. L'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària avala les mesures de control aplicades per l'operador sobre els combois. La 080 Barcelona Fashion reunirà 25 dissenyadors a la segona edició al Marina Vela Port Vell. El certamen es celebrarà del 20 al 23 d'octubre. I ara repassem l'actualitat internacional. Un dron sospitós a prop de l'avió presidencial de Zelensky obliga a tancar l'espai aeri de Moldàvia. Fonts ucranieses han rebaixat l'amenaça i han assegurat que no hi havia risc real. Merz entra en el cos a cos amb Alternativa per Alemanya i l'acusa de voler una neteja ètnica. L'economia, la immigració, la relació amb Rússia i el suport a Ucraïna centren l'enfrontament parlamentari entre el canceller i la líder opositora.

El Banc Central Europeu s'inclina cap a una pujada dels tipus d'interès per l'increment dels preus de l'energia. La justícia europea desestima el recurs d'Unipreus en el conflicte amb Wallapop per les marques Walla. El Tribunal General de la Unió Europea avala que la caducitat de les marques permetria tancar el litigi. I ara sí, passem als titulars culturals.

mort l'actor, dramaturg i poeta Manel Dueso, als 73 anys. Fundador de la Sala Beckett, va destacar per ser un personatge polifacètic, amb una gran dedicació al teatre. Aitana lloa el català al Sant Jordi, diu: m'agradaria mantenir la llengua, és el més important que tenim. Els Amics de les Arts estrenen Encara som aquí, el segon avançament del seu nou disc que publicaran el 2027. Mediapro es dirà Imagina a partir de 2027, com a manera simbòlica d'iniciar una nova etapa del grup. La companyia preveu tancar el 2026 amb un creixement del resultat brut d'explotació d'entre un 50 i un 60%. Les fotografies de Pasqual Maragall i Toni Catani arriben a Madrid en una reflexió sobre memòria i identitat. L'exposició de l'expresident i de l'artista salta de Mallorca a la capital espanyola abans d'arribar a Barcelona.

Cultura fa una aportació rècord de 31,6 milions d'euros a les línies de suport al desenvolupament i producció d'arts escèniques. Els ajuts augmenten un 66%. La sala Beckett homenatja el compromís artístic d'Oriol Genís amb un cicle teatral durant la temporada.

Liu Bolin es camufla al Liceu amb la seva acció performativa. L'artista xinès porta a Barcelona una nova acció de la sèrie Camuflatges Urbans. Mariona Skoda publica un disc gravat en directe en format acústic. L'àlbum inclou 8 cançons pròpies de la cantant i 5 versions. I ja tenim a punt els titulars esportius.

el Barça també és una picanudora a la Champions. Resultat 5-1 del partit d'ahir. Rafinha i Lamine Yamal brillen en una nova exhibició ofensiva d'un Barça en estat de gràcia. Gabriel Jesús s'ha estrenat com a golejador blaugrana. Rafinha històric, és l'aranya que el Barça buscava. Els seus registres golejadors fan que el brasiler entri a la història del club blaugrana. Anfield és massa per l'Atlètic, 2-1. Una delicatessin d'Araujo guia la remuntada del Liverpool contra l'Atlètic. Els d'Andoni i Iraola s'han sobreposat al gol inicial de Marcos Llorente amb una assistència d'Esperó d'Araujo i un golaç de Mac. Ferran pren el liderat del Barça amb un hat-trick, 6-1. Un hat-trick de Ferran amb el PSG pren el liderat de la Champions. El davanter ha viscut la seva primera gran nit europea a París amb una brillant actuació. Incertesa al Rayo espanyol, Vallecas, també l'esperança. El Rayo i la Comunitat de Madrid continuen enfrontats a l'espera d'una auditoria que permeti el retorn de l'estadi de Vallecas. En handbol, debut plàcid del Barça a la Champions, 39-28. Els danesos debutants a la Champions ofereixen poca resistència en un partit en què han destacat les aturades de Sergei i els 7 gols de Dika. I fins aquí el repàs als titulars esportius del dia d'avui. Moment de la secció d'història musical. Avui compleix 42 anys el músic dels Estats Units, Matthew, procedent de Tennis, guitarrista solista i cosí dels germans d'aquest grup que forma part. Us deixem amb un tema musical que us aproparà fins les 9 del matí. Molt bon dia.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
1: Tècniques en el com...
2: Summertime, Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. Ah!

0: dels segadors.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit.

la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 10 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell escollirà entre 13 propostes als pressupostos participatius pel 2027. Els propostos participatius arriben a la novena edició. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del pla de barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. El Vendrell vol convertir l'antiga Sant Gobain en un pol de noves inversions i ocupació. L'Ajuntament col·labora amb una consultora per atraure propostes empresarials que generin ocupació i diversifiquin l'economia local. La temperatura de l'aigua del mar a l'estiu bat rècords i s'enfila 2,3 graus per sobre de la mitjana. Els 26,1 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, almenys des del 1982. Tarragona reuneix més de 600 investigadors per avançar contra el càncer, el Parkinson i l'envelliment. El Congrés Internacional de Bioquímica aborda també el potencial de la intel·ligència artificial per desenvolupar nous fàrmacs i la relació entre la microbiota i el cervell. La Diputació de Tarragona destina 600.000 euros a reforçar la recerca i el seu impacte al territori. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Fa uns dies parlàvem amb la Christian Hudna del seu nou mètode, l'hipoyoga. Avui parlem més específicament de la fàscia, que es defineix com la membrana fibrosa i resistent, de color blanquinós brillant que serveix d'embolcall, els òrgans subjacents i els manté en llur posició respectiva. La Christian centra una important part de la seva energia mitjançant el ioga en treballar la fàscia per millorar la salut física i mental de les persones que practiquen amb ella aquesta disciplina.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius pel 2027. La primera edició va ser el 2017, amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany, s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els seus fruits són visibles. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja són una realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les seves propostes poden fer-se realitat en un termini proper. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció en l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigents. Les propostes que han passat a tall han estat les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a Mar Romeu, arreglar voreres a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat, i menjadors per a colònies de gats. Els barris petits saben aprofitar els pressupostos participatius per fer realitat les seves demandes. És sorprenent com la participació de la gent que viu als barris grans sigui tan minsa, especialment a Segur de Calafell, el barri més gran del municipi. De fet, doncs, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada en sessió. Ha proposat que passin a votació. Aquesta començarà el dilluns 14 de setembre a les 9 del matí i acabarà el 9 d'octubre a les 2 del migdia. A la votació hi poden participar els empadronats a Calafell, majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bulevà i el primer tram de carril bici serà que s'executarà al municipi. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible serà molt visible. L'actuació no és un simple carril bici, sinó que també hi haurà vegetació i més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Es tracta, doncs, d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic a Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bulevà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que es planifica a la C31 fins a arribar a Cunit, segons ha apuntat l'Ajuntament de Calafell, des de l'àrea d'estratègia urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb l'ofrena floral institucional. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. A diferència d'edicions anteriors, on el consistori coordinava una desfilada conjunta amb un ordre rigorós per partits i associacions, enguany l'Ajuntament de Calafell obrirà l'acte amb la seva ofrena institucional. A partir d'aquell moment, deixarà l'espai lliure perquè cada entitat gestioni el seu propi temps i format de participació a la Diada Nacional de Catalunya a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell vol reforçar el seu paper com a municipi atractiu per a noves inversions industrials. La Regidoria de Promoció de la Ciutat ha iniciat una línia de treball per posicionar l'antiga planta de Saint-Gobain com un espai amb potencial per acollir nous projectes empresarials i generar ocupació. En aquest marc, s'han mantingut reunions de treball amb la consultora LH, responsable del procés de reindustrialització de l'antiga planta, amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca d'empreses interessades a implantar-s'hi, un espai industrial amb 28.000 metres quadrats. Durant les darreres setmanes, des de la regidoria vendrellenca, s'ha començat a coordinar la recopilació de la informació urbanística i tècnica que poden requerir els possibles inversors. L'emplaçament disposa d'aproximadament 20.000 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials. La prioritat, segons l'Ajuntament del Vendrell, serà donar entrada a projectes capaços de crear llocs de treball. L'estratègia de prospecció es centra en sectors com la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables i la construcció industrialitzada. Són àmbits que el consistori considera alineats amb la visió de futur i amb la voluntat de diversificar l'activitat econòmica del Vendrell. S'ha defensat que la promoció de ciutat també implica adoptar un canvi d'actitud activa davant de possibles inversors. S'ha remarcat que l'objectiu no és només mantenir l'ús industrial de l'espai, sinó convertir-lo en una oportunitat per al desenvolupament econòmic del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès. L'Ajuntament, per tant, vol aprofitar la ubicació estratègica del municipi i els seus actius industrials per atraure activitat vinculada a sectors emergents. La regidoria de promoció de la ciutat mantindrà la col·laboració amb els agents implicats en el procés de reindustrialització i continuarà treballant per facilitar l'arribada de noves inversions que generin oportunitats laborals per als veïns i veïnes del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Anem amb les notícies d'àmbit general. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid dels de que hi ha registres oficials segons el Meteocat. Seguint la mateixa tendència, la temperatura de l'aigua del mar en superfície a les costes catalanes també ha trencat tots els rècords, 26,1 graus de mitjana, més de 2 graus per sobre del període 1982-2022. De fet, tant juliol com agost, s'anota en la temperatura mitjana més alta mai registrada, amb 27 i 28,4 graus en superfície. El juny no bat el rècord, però per poc. És el segon més càlid del mar, 23,7 graus de mitjana des de l'any 1982. Són dades de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, facilitades, que també mostren temperatures màximes mensuals inèdites als tres mesos d'estiu. Segons els registres de la temperatura màxima i mitjana a partir de dades del satèl·lit Copernicus, el litoral català s'ha escalfat aquest estiu molt per sobre de la mitjana climàtica, gairebé en consonància amb el que ha passat amb la temperatura ambiental. Si les estacions del Meteocat han registrat una anomalia de temperatura superior als 3 graus en bona part de Catalunya, al mar, l'increment respecte a la mitjana de 40 anys ha sigut de 2,3 graus, una anomalia mai vista. Concretament, la temperatura mitjana durant el període juny-agost s'ha situat en els 26,1 graus centígrads. Mai, almenys des del 1982, s'havien superat els 26 graus de temperatura mitjana, ni tan sols en el tòrrid estiu del 2022, que ostentava el rècord absolut fins ara, amb 25,9 graus. Dels tres mesos de l'estiu d'aquest 2026, el juny és l'únic que no ha assolit la temperatura mitjana mensual més alta de la sèrie, amb 23,7 graus, i queda en segon lloc només per darrere del juny de l'any passat, amb 24,1. El juliol es va arribar per primera vegada als 27 graus de temperatura mitjana i l'agost també fa miques tots els registres, amb 28,42 graus de temperatura mitjana, gairebé 3 graus per sobre de la mitjana de tots els mesos de l'agost des del 1982. Per tant, rècord de màximes al juny, juliol i agost sobretot. Per sectors, les anotacions de temperatura de l'aigua en superfície de diverses boies de ports de l'Estat a l'àrea de Catalunya també ofereixen registres extraordinaris aquest estiu. Destaquen en particular els més de 30 graus de temperatura màxima que es van assolir davant de la costa barcelonina, a prop del delta de l'Ebre respectivament al mes d'agost. Les boies de Begur i també de Tarragona van superar els 29 graus al mateix mes. Pel que fa a temperatures mitjanes, en totes les quatre boies s'han superat les anteriors marques. La més elevada ha estat la boia situada davant de les costes ebrenques, amb 26,9 graus de temperatura mitjana al llarg de l'estiu, seguida dels 26,8 de Tarragona.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona s'ha convertit aquesta setmana en punt de trobada de més de 600 investigadors d'arreu de l'Estat i de l'àmbit internacional per abordar alguns dels grans reptes de la biomedicina actual. El Palau Firali de Congressos ha acollit, ho fa fins avui 10 de setembre, el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. Durant aquests dies, els especialistes han presentat els darrers avenços per entendre els mecanismes moleculars i cel·lulars que hi ha darrere de malalties com el càncer, el Parkinson, l'obesitat o patologies neurodegeneratives, així com processos relacionats amb l'envelliment. La trobada està coordinada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació d'investigadors del CatSud i Eurecat. Un dels àmbits que guanya pes en la recerca biomèdica és la intel·ligència artificial aplicada al desenvolupament de medicaments. Aquestes eines permeten processar grans quantitats de dades, predir com poden interactuar diferents molècules i seleccionar possibles candidats a fàrmac abans de començar els experiments al laboratori. Els científics, però, remarquen que la IA no substitueix la recerca experimental. Entre les noves estratègies terapèutiques que es presenten al Congrés hi ha l'ús de vesícules extracel·lulars com a vehicles per transportar tractaments i la recerca de compostos que puguin frenar l'agregació de proteïnes vinculada a malalties com el Parkinson. Una de les claus de la investigació és entendre com aquestes cèl·lules poden mantenir-se durant molt de temps en un estat de repòs, conegut com quiescència, fins que l'organisme envia els senyals necessaris perquè s'activin. Conèixer millor aquest procés pot ajudar a entendre com envelleix el cervell, com es regeneren els teixits nerviosos i quins canvis experimenta el sistema nerviós al llarg de la vida. La microbiota intestinal és un altre dels grans protagonistes del programa aquesta setmana. Els investigadors estudien cada vegada més com els microorganismes que viuen a l'intestí poden influir en el metabolisme, diferents òrgans i fins i tot el funcionament del cervell. També es debaten possibilitats de modificar alguns processos vinculats a l'envelliment a través de la nutrició. El Congrés a Tarragona evidencia una recerca cada vegada més transversal, en què la bioquímica i la biologia molecular es connecten amb els àmbits de la medicina, la nutrició, les neurociències, la farmacologia i la computació. El programa combina conferències, simposis, comunicacions científiques, sessions, trobades entre grups de treball. La cita també surt dels espais estrictament acadèmics en diverses activitats obertes a tota la ciutadania i diferents activitats fins al dia d'avui.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim endavant abans de passar al bloc esportiu, perquè la Diputació de Tarragona reforça la seva aposta per la recerca i la innovació amb una nova convocatòria d'ajuts dotada amb 600.000 euros. La línia està dirigida als centres d'innovació i investigació de la demarcació tarragonina i enguany incorpora una orientació més marcada cap a l'aplicació pràctica dels resultats i l'impacte que aquests poden tenir al territori. El vicepresident primer de la Diputació de Tarragona i diputat delegat de projectes europeus, Rubén Viñuales, s'ha reunit al Palau de la Diputació de Tarragona amb representants dels centres de recerca de la demarcació. La trobada ha servit per fer balanç de la primera convocatòria d'aquesta línia d'ajuts i presentar els principals projectes i novetats de l'edició 2026. Es mantenen els 600.000 euros de dotació. La primera convocatòria es va finançar per 7 projectes. Durant la reunió s'ha posat en valor la diversitat del sistema de recerca de les comarques tarragonines. Els projectes subvencionats a la primera edició van abordar àmbits molt diversos. La convocatòria d'aquest 2026 manté el suport econòmic, però posa el focus en la transferència de coneixement, l'aplicació de resultats i el retorn al territori. La voluntat és afavorir una relació més estreta entre els centres de recerca, les administracions públiques, les empreses i la ciutadania. Els centres han de tenir la seu o les dependències al Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Les entitats interessades poden consultar les bases de la convocatòria i presentar la documentació a través de la Guia de Serveis de la Diputació de Tarragona fins al 30 de setembre d'aquest 2026.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: amb la Roser Ribas.
2: Fa uns dies parlàvem amb la Christian Hudna del seu nou mètode, l'Hipo Yoga. Avui parlem més específicament de la fàscia, que es defineix com la membrana fibrosa i resistent, de color blanquinós brillant que serveix d'embolcall, els òrgans subjacents i els manté en llur posició respectiva. La Christian centra una important part de la seva energia mitjançant el ioga en treballar la fàscia per millorar la salut física i mental de les persones que practiquen amb ella aquesta disciplina.
3: La fàscia és un tejido connectivo que está relacionada en todo el cuerpo y tiene muchos poderes la fascia en todo nuestro cuerpo. La fascia, yo diría, es lo que nos da la forma de nuestro cuerpo. La forma que tenemos nos da la fascia. También tenemos una diferencia entre una mujer y un hombre. Por ejemplo, la fascia de la mujer es más lineal y la fascia del hombre es como un cruzado, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer va a tener un niño y el cuerpo tiene que moverse, cambia, y el hombre es diferente. Por ejemplo, se puede notar que los hombres, por ejemplo, tienen menos celulitis que una mujer. Tiene que ver con esto. ¿Cómo se ve la fascia? La fascia es, por ejemplo, si voy cortando un músculo, es una película muy fina, blanca, donde está conectada en todo el cuerpo, en todos los órganos, todo lo que tenemos está conectado con la fascia.
2: Segons ens explica la Christian Hudna, la fascia, aquest teixit fibrós, és important perquè té una relació directa amb les nostres emocions i els dolors físics.
3: La fascia es importante porque da relaciona en todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa en el día a día. Estoy enfadada, estoy contenta, todo nos pasa a través de la fascia. Antes no sabíamos tanto. Hay un profesor, Robert Schleip, que es un alemán que ha investigado bastante sobre la fascia, y en los últimos 10 años nos damos cuenta que antes cortábamos, hacíamos, por ejemplo, una cirugía en el hospital y no teníamos en cuenta la importancia, si tenía, por ejemplo, un corte en un músculo, que había, cortamos informaciones. Entonces, ¿por qué hablo tanto de la fascia? Porque la fascia tiene que ver también con los años. Nuestro cuerpo cambia. La fascia, tenemos menos agua en el cuerpo, tenemos, por un ejemplo, tenemos más arrugas, ¿no? Intentamos de quedar. Eso pasa porque tenemos menos agua, el cuerpo cambia y la fascia también. La fascia entonces no es tan elástica, por eso no tenemos los dolores con el tiempo y el cuerpo cambia. No tenemos la postura que tendríamos que tener, ¿no? Con los años lo notamos por también menos músculo. Entonces, lo que quiero decir con esto, que esa fascia es importante de mantenerla activa. Se mantiene de manera diferente, de manera con deporte, pero de manera de estirar. Cada vez que vamos estirando, que trabajamos bien el cuerpo, estamos activando la fascia, le damos una información. La respiración, por ejemplo, también que digo que siempre la cosa es más importante que tenemos, la herramienta más importante es la respiración. Si respiro bien, quiere decir que estoy bien, ¿no? Y eso es un mensaje que también que voy dando a nuestra fascia, que sabrá si está feliz o no. Un ejemplo muy fácil, el tema postural, por ejemplo. Tú trabajas mucho, ¿no? Aquí en el despacho, sí. Vas escribiendo mucho al ordenador. ¿Dónde te duele la mayoría del tiempo? ¿El cuello? ¿Los hombros? ¿Sí o no? Claro. Es un tema postural. Entonces, la fascia coge una postura y quizás si estás estresada, la respiración dirá a la fascia, se estresa un poquito más. Si comes mal, si no bebes mucho, pues se notarás. Entonces, se ayuda a través, por ejemplo, los ejercicios que hacemos en Hipo Yoga de estiramiento, se ayuda a través de los masajes, a que sí, ¿no? Cuando nos duele vamos a hacer un masaje y después notamos, ¡wow! Nos sentimos mucho mejor. ¿Por qué? Porque el masaje trabaja en la fascia, la estamos alisando, voy diciendo. Es que, por ejemplo, como la mañana me levanto con el pelo todo nudo y me voy peinando, y entonces esto se tiene que repetir cada día a través tu masaje, a través del calor, a veces nos ayuda también a relajar el músculo y la fascia. La nutrición es muy importante también. dependiendo de la nutrición, de beber mucho y los ejercicios que hacemos.
2: Com hem dit abans, la Cristian no només relaciona la fàscia amb l'estat de salut física, sinó també amb les emocions. Cada emoció, diu, està relacionada amb una part del cos, un òrgan.
3: Si voy a coger un ejemplo muy fácil, si he tenido, por ejemplo, un miedo, un susto, eso se pondrá en los riñones, ¿no? Vale. Entonces los riñones, la fascia de los riñones será muy, muy dura, se va a tensar, se va a enfadar. Yo digo siempre tu fascia está enfadada. Entonces, ¿qué hacemos? A través de torsiones, de movimiento, somos capaces de darle, de estirarla, darle como un masaje. Y lo que hace esto, a la repetición de repetir cada vez esto en los ejercicios, nos ayuda a sentirnos mucho mejor y a envejecer bien. Eso es lo importante, envejecer bien.
2: En realitat, tot té relació amb la fàscia. La Cristian també ens parla de la nutrició. Hem de prescindir de productes processats i, sobretot, alimentar-nos amb productes de temporada. Uns consells que sentim de forma molt sovint a les consultes sanitàries i als experts en nutrició. No obstant això, moltes persones segueixen una dieta molt poc equilibrada.
3: Pues primero tenemos que quitar todo lo que es industrial, para empezar, todas las cosas industrial, comemos demasiado azúcar, todas estas cosas, ya lo dejamos. Yo digo siempre de mirar lo que nos da la naturaleza al día a día. En invierno no tendremos las mismas cosas que en verano, ¿sí? Si seguimos realmente lo que nos da la tierra en el momento presente del año, comiendo, bebiendo mucho y no gaseosa y todas estas cosas, un café quizás, pero comiendo de manera con la naturaleza, lo que nos da la tierra, pues estamos comiendo bien, muchas verduras, tener el complemento de todo bien puesto, verduras, proteínas y frutas también. Bueno, lo que se puede ver muchas veces en los libros, ¿no? Cuando vas al médico, a veces tiene muchas veces una
0: pirámide.
3: Exactamente.
0: Sí.
3: Esto. Pero yo digo, de manera inteligente, es pensar lo que nos da la tierra, qué nos da el momento, porque la tierra es, en invierno te da cosas más de raíces, ¿no? Uh-huh. Cosas raíces. Te prefieres comer cuando hace frío cosas más calientes, que en verano será diferente porque tu cuerpo tampoco reacciona de la misma manera. No sé si me puedes seguir
0: en lo
3: que estoy
0: diciendo. Sí, lo entiendo perfectamente. De hecho, no me lo había planteado nunca así. Es decir, sí que sabemos que tenemos que comer verduras de temporada, sí, fruta de temporada, etcétera. Pero esta conexión con el ciclo de la naturaleza, ¿no? No me la había planteado nadie nunca, ¿eh? Y me parece muy interesante, es decir, seguir nosotros también porque formamos parte de la naturaleza y parece que nos hemos olvidado, ¿no? De que formamos parte de este todo.
3: Exactamente.
0: Y funcionamos independientemente y esto al final se ve reflejado en nuestra salud, ¿no?
3: Sí, se ve reflejado en la salud y lo que pasa, para mí vamos buscando cosas de todos los países que hay y no comemos realmente lo que nos da en este momento. La gente va perdiendo realmente la realidad y van con suplementación sobre suplementación, que también está bien, pero bueno, si tendríamos realmente lo nutriente que nos da realmente, porque ya la tierra no nos da los nutrientes necesarios. Estamos sobre producción y tantas cosas industrial que mira todas las alergias que hay, todas estas cosas que hay.
2: I molt important, la nutrició no només és el que mengem, sinó també el que pensem, el que veiem per la televisió, el que consumim a les xarxes socials. Tot això és nutrició per al nostre cos, entès de forma holística. Així doncs, hem de reflexionar de què m'estic alimentant.
3: També nutrició és el que pensem. Si vamos hasta allá, lo que pensamos, lo que vemos, es nutrición tal cual. Si como súper bien, pero estoy permanente con un estrés en pensamiento, igualmente mi fascia no estará feliz. Si vivo en un entorno y veo todo el tiempo cosas que no está bien, que son feas, estoy comiendo esto, ¿me entiendes? Lo que escucho también, todo se tiene que cuidar. Pero en el día de hoy, por eso tenemos tanto estrés, como todo se mueve rápido. No cuidamos estas cosas, todo va muy rápido y no paramos de recibir informaciones. Imagínate lo que comemos todo el día, no solamente comida que comemos, todo es una comida, el que pensamos, el que vemos, el que escuchamos.
2: Si voleu saber més sobre l'hipoyoga, el mètode de la Christian Huttner, podeu trobar una entrevista anterior a la que hem escoltat avui al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Fins aquí l'informatiu del dia. Els esports arribes i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio.
4: El Tribunal de Comptes aplicarà l'amnistia a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Aquesta decisió del Tribunal de Comptes arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés l'aplicació de la llei en considerar-la conforme al dret de la Unió Europea i que, a més, no hi havia hagut desviació de diners de la Unió. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, la sentència ara s'està preparant i probablement estarà llesta a finals d'aquest mes o a principis d'octubre, Natàlia Ramon.
5: Quan el Tribunal de Comptes apliqui la llei, ja només quedaran per pronunciar-se el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que de moment esperen la sentència del Constitucional, que veurà el cas en la sessió prevista el dia 22 i que podria desencallar definitivament tots els casos que queden pendents. Així ho esperen Junts i Esquerra.
6: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que, òbviament, no tenia cap sentit.
7: En el moment doncs, que el Tribunal de Justícia Europeu va donar llum verda, evidentment aquesta escalada s'havia de produir. I ja era hora.
4: Mentrestant, tot és a punt ja per la diada d'aquest any 2026. Els actes oficials comencen aquest vespre al Parlament amb la hissada de la bandera.
5: I també al Fossar de les Moreres, on la consellera d'Interior i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu especial per separar dues convocatòries, la dels grups independentistes i antifeixistes i la d'Aliança Catalana.
8: No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
4: I avui, a Madrid, comença l'any judicial amb un acte al Tribunal Suprem on hi ha el rei i la plana major de la judicatura i també del govern. La presidenta del Consell General del Poder Judicial ha defensat la independència dels jutges espanyols. Madrid, Tània Tàpia.
9: Sí, la crisi de Ceuta ha aplanat l'acte que vam de saber de fet a fons de la Casa del Rei, que confirmen que ja treballen conjuntament amb un viatge a Ceuta amb Pedro Sánchez, un acte on la presidenta dels jutges, Isabel Perelló, ha criticat durament les desqualificacions que reben per decisions que no agraden al govern espanyol. Diu que acusar-los de fer política és extremadament greu i és acusar-los de delinquir.
10: No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. Y si estas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es todavía mayor.
4: I atenció també a aquesta dada que us hem donat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Espanya només ha pogut repatriar 37 menors estrangers dels més de 32.000 que han arribat sols els últims 10 anys.
5: I cap d'ells no s'ha pogut repatriar cap al Marroc, que no col·labora en res per localitzar les famílies de les criatures o els seus tutors. Són dades de la Fiscalia que demostren l'extrema dificultat per repatriar els menors arribats a Ceuta aquest any. De moment s'ha acordat portar 5 nenes de Ceuta cap a la península.
4: Madrid, Paula Brujats.
11: Sí, són 5 nenes que arribaran avui mateix a Navarra, a Ceuta, a Cedir. Ha tancat un primer acord per als trasllats i a la pràctica això vol dir que el PP reconeix que retornar nens i nenes al Marroc serà missió impossible, com demostren aquestes dades que us estem explicant. El Marroc bloqueja totes les repatriacions per més que s'intenti, com diu el número 2 del Ministeri d'Infància.
12: Para callar muchas bocas, para demostrar que a veces, en vez de culpar al Estado español, tenemos que culpar a los que son responsables, porque del lado de Marruecos no se colaboró ni siquiera para identificar las víctimas.
4: I a la informació internacional anirem als Estats Units. Allà, el Partit Republicà de Donald Trump ha començat una convenció insòlita a Dallas de cara a les eleccions legislatives de mig mandat, on el mateix president és el protagonista, tot i que no és candidat.
5: Trump sembla que no les té totes i davant la possibilitat de perdre la majoria al Congrés o al Senat, ha ofert un xec de $5.000 per cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions.
4: Dallas, Oriol Serra.
13: La de l'anomenat suborn democràtic ha estat una de les ocurrències de Donald Trump durant l'hora i gairebé tres quarts de discurs que ha fet a Dallas. N'hi ha hagut d'altres, però, com per exemple insinuar que el vot pels demòcrates és fer un favor a l'Iran.
4: I a tot això, el Banc Central Europeu tornarà a pujar els tipus d'interès, segons tots els analistes.
5: Probablement quedaran al 2,5%, un quart de punt més que no pas ara, per tal de controlar la inflació que s'ha disparat per la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. Ho sabrem de seguida.
4: I en temps de cultura anirem fins a Tàrrega, on avui comença la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
4: El Barça goleja també en el seu debut a la Champions contra el Feyenoord.
5: Barça 5, Feyenoord 1. Repassarem la victòria amb gols de Rafinha, Lamine, Adeyemi i Gabriel Jesús. Nova denúncia dels veïns del Bernabéu pel partit que s'ha de jugar de l'NFL al novembre a l'estadi del Madrid. I Maica García denunciarà el Sabadell per no renovar automàticament el seu contracte després de ser mare. Ho ha dit en la presentació com a jugadora del Sant Andreu.
4: Hem de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs les principals retencions les tenim ja a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta. També comencem a veure, però, que comença ja en plena l'AP7 a l'altura de Barberà, en aquest cas en els dos sentits.
4: I diu la Txell, ja comencem a veure, i aquest ja és perquè per molta gent demà és festiu, per tant molta gent prepara sortida de 3 dies, molt pendent del temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia. Ui, no sé, tenim a punt el Francesc Mauri, l'hem perdut per alguna banda. En tot cas, la bonança que tenim ara mateix, aquest sol que hi ha, sense la calor de les últimes setmanes, doncs serà la nota predominant, no només avui, sinó, de fet, durant tot el cap de setmana, que això sí, cada dia hi haurà una mica més de temperatura, sense arribar, insisteixo, a les calorades dels últims dies. Però ara mateix no hi ha pluges a la vista.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal de Comptes desencalla finalment l'amnistia i l'aplicarà les pròximes setmanes a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i Artur Mas, entre d'altres, per les despeses del procés, segons que ha avançat avui el Matí de Catalunya Ràdio. No serà, però, l'amnistia definitiva per Puigdemont i Junqueras, que encara estan pendents del que diguin aquesta tardor el Constitucional i el Tribunal Suprem, Raül Flores.
16: La justícia europea va respondre aquest juliol als dubtes que li van plantejar l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia. I els va respondre que s'havia d'aplicar en aquests casos perquè no afecten interessos de la Unió Europea. Estem parlant de l'Audiència Nacional, on hi ha els CDRs acusats de terrorisme i els del Tribunal de Comptes, amb una trentena d'exalts càrrecs per les despeses del procés. Aquí és on hi ha, com deies, Òscar, Puigdemont, Junqueras i Mas, entre d'altres, fins a una trentena d'exalts càrrecs. Dos mesos després, l'Audiència no ha mogut fitxa en els casos de terrorisme, però fonts del Tribunal de Comptes sí. Han explicat al Matí de Catalunya Ràdio que no tenen més opció que aplicar l'amnistia les properes setmanes a molt estirar a principis d'aquest octubre. I és un gir de guió en aquests casos perquè les defenses dels acusats van criticar que el tribunal intentava dilatar-los l'aplicació de la sentència tot i la sentència europea. De fet, l'oblit judicial al Tribunal de Comptes pot coincidir amb el pas més esperat per Puigdemont i per Junqueras, la decisió del Constitucional sobre l'amnistia definitiva en els seus casos, la que afecta el delicte de malversació, que es començarà a tractar en dues setmanes i que podria resoldre's aquest octubre.
4: Junts i Esquerra Republicana han celebrat que el Tribunal de Comptes s'avingui finalment a aplicar-los a amnistia. Què han dit exactament?
16: Doncs que ja era hora i que la justícia va tard a aplicar-los a amnistia. Són Teresa Jordà d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts en declaracions als matins de TV3.
17: Ja era hora. Això també demostra que l'estratègia d'aquesta llei d'amnistia era l'estratègia bona i en qualsevol cas a l'espera del que es pugui anar produint.
6: Que s'acabi d'una vegada amb aquest procés judicial que òbviament no tenia cap sentit fer-lo perquè al final els catalans van fer allò que fan qualsevol democràcia, que és decidir el futur polític del nostre país.
16: Gerardo Pisarello dels Comuns també critica retards de la justícia.
18: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar l'aplicació d'una llei aprovada majoritàriament.
16: I des del PSC, José Zaragoza confia que l'aplicació de l'amnistia allunya el debat sobre la independència.
19: És important per la convivència a Catalunya, però sobretot pel futur dels catalans. Els catalans volen recuperar la capacitat de no estar centrats en un debat estèril, que era el debat de la independència.
16: L'amnistia al Tribunal de Comptes és imminent, mentre que en altres organismes, com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es resisteixen a aplicar-la en els casos contra els exalts càrrecs d'Esquerra al govern, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
4: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra preparen un ampli dispositiu de seguretat per aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on la vigília de la Diada s'han convocat dues concentracions. D'una banda, la d'Aliança Catalana, i de l'altra, la d'organitzacions de l'esquerra independentista i antifeixista, que volen evitar que els de Sílvia Orriols es puguin fer seva a aquesta plaça, símbol de la defensa dels drets i les llibertats dels catalans, Pilar García.
20: Sí, el Departament d'Interior és conscient que l'ambient serà molt tens i vol evitar qualsevol enfrontament. Per això planteja un dispositiu en la línia del de la setmana passada a la plaça Sant Jaume, on van coincidir dues manifestacions de símbol oposat i hi havia efectius i furgons que separaven els dos grups. Ara bé, el Fossar de les Moreres és un espai més petit i amb una estructura diferent. En qualsevol cas, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos estaran preparats. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Tindrem un dispositiu proporcionat i flexible per poder anar reassignant recursos d'acord amb l'evolució dels esdeveniments. No som ingenus i sabem tots que ens trobarem en situacions complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Per tant, tindrem un dispositiu actiu.
20: Els col·lectius de l'esquerra independentista i antifeixistes volen evitar que els seguidors d'Aliança Catalana trepitgin la plaça, com han explicat Daniela de l'Organització Juvenil Socialista i Patri Vallejo de l'Organització Endavant.
22: El que no podem fer és normalitzar la presència de l'extrema dreta i menys encara als nostres carrers i en un lloc tan significat històricament com és el Fossar de les Moreres. Ocuparem el Fossar, no deixarem que ells entrin i que defensarem el Fossar, defensarem l'independentisme popular i defensarem els drets del conjunt d'aquest país.
20: Sílvia Orriols ha fet un vídeo a la xarxa X en què denuncia que els volen fer responsables de qualsevol aldarull.
23: Volen que hi hagi una batalla campal al Fossar i poder-nos acusar d'aquests actes violents. Evidentment, això no passarà perquè nosaltres no som gent violenta. Per tant, si venen a agredir-nos, el que farem és amorrar-los a terra fins que els Mossos puguin identificar-los i puguin aixecar acte.
20: El Fossar de les Moreres també serà escenari aquesta nit d'ofrenes florals de partits i entitats. Al vespre, al Parlament començaran els actes oficials de la Diada, amb la hissada de la Senyera, encapçalada pel president de la Cambra, Josep Rull, acompanyat de Salvador Illa.
4: Anem a Madrid perquè l'endemà de saber que el Centre Nacional d'Intel·ligència va avisar per WhatsApp al govern espanyol sobre una possible entrada de migrants a Ceuta, la ministra de Defensa, de qui depèn directament el CNI, reconeix que es podria haver actuat millor.
24: És un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. Lecciones aprendidas. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda.
4: Aquesta crisi a Ceuta ha marcat l'acte d'inauguració de l'any judicial, on la cúpula judicial ha rebutjat les pressions polítiques que reben. Ho han fet enmig del xoc i les crítiques del govern espanyol a alguns jutges, com ara la jutge que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol, per haver anat a les llistes electorals del Partit Popular. Anem a Madrid, com dèiem, Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. És d'extraordinària gravetat que s'acusi els jutges de fer política de lawfare, ha dit Isabel Perelló. Això seria atribuir-los un delicte sentenciat. Ho ha dit assegut a tocar del ministre de Justícia, Félix Bolaños, i també al costat del rei, Felip VI. Per cert, fons de la Zarzuela acaben de confirmar que treballen fa temps, abans de la crisi de Ceuta, amb un viatge conjunt a Ceuta dels reis, de Felip i de Letícia, amb Pedro Sánchez, encara però sense data. L'any judicial arrenca enmig de les crítiques de membres del govern espanyol per decisions que afecten el PSOE, l'entorn de Pedro Sánchez, però també per la crisi de Ceuta, i avui el Poder Judicial ha tancat files. La presidenta del Consell General, Isabel Perelló, rebutja que s'assenyali des del govern els jutges que volen, diu, influir en política.
10: No és admissible que la descalificació pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente siempre esta responsabilidad.
9: Crítiques sí, diu, per allò un jutge es pot equivocar i per això estan els recursos, però no accepten, diu, desqualificacions sense fonament. En la mateixa línia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que s'estrenava en un acte com aquest, també feia una reflexió en el mateix sentit.
10: Se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
9: Pere Mató ha exigit més pressupost i autonomia per a la Fiscalia si volen reforçar, diu, la seva independència, i sobre Ceuta ha reclamat que torni la normalitat i la legalitat, però que es protegeixin els drets humans, especialment en el cas dels menors.
4: Doncs precisament sobre això, l'última hora, és que comencen els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. Les primeres a sortir seran 5 nenes que acollirà Navarra després d'un acord amb Ceuta, del Partit Popular, que fins ara bloquejava els trasllats i només acceptava el retorn de tots els nens i nenes cap al Marroc. Tornem a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
11: Sí, bon dia. Després de setmanes de disputa, Ceuta cedeix i tanca el primer cor per començar els trasllats. Avui mateix arribaran a Navarra 500 nenes de les 700 que hi ha en centres improvisats a Ceuta i en situació d'extrema vulnerabilitat. La presidenta navarresa, la socialista Maria Xiviter, ha reclamat a les comunitats, la gran majoria governades pel Partit Popular, que deixin de bloquejar, que s'ofereixin a acollir i que segueixin els seus passos.
0: Porque este gobierno ayudaremos a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario dentro de nuestras posibilidades, de nuestras responsabilidades.
11: El futur dels 2.400 menors que hi ha a Ceuta passa per l'acollir Espanya, i és que avui us estem explicant que en 10 anys només s'ha pogut repatriar 37 dels més de 32.000 menors que han arribat sols a Espanya, és a dir, només s'ha tornat el 0,1% del total, una xifra irrisòria, i cap ha tornat al Marroc. Les autoritats marroquines bloquegen les repatriacions, ni tan sols contesten les trucades d'Espanya. Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio, Rubén Pérez, que és el número 2 del Ministeri d'Infància.
1: Somos conscientes de que

0: anys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
1: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
2: Hola, volia comprar un taigua amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigua amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
7: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Catalunya migdia. Passant 3 minuts d'un quart. De seguida anem amb aquests efectes de la calor a la salut, però anem ara primer amb una última hora, i és que el Banc Central Europeu acaba de pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per mirar de contenir la inflació que s'està enfilant, sobretot per culpa d'uns preus de l'energia que estan desbocats. Avui, sense anar més lluny, el preu del petroli ja supera els 104 dòlars al barril de Brent. El BCE augmenta un quart de punt el preu del diner, però tant dirigents del mateix organisme com experts ja vaticinen que en caldrà un altre augment a la tardor si es manté el bloqueig a l'estret d'Hormuz i continua la guerra a l'Orient Mitjà. Anem a Brussel·les. Bruno Forter, Amires, bon dia.
9: Hola, bon dia. Després de donar una treva a l'estiu, el Banc Central Europeu torna avui a la càrrega amb un nou augment dels tipus d'interès. És el segon cop que els apuja des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. I el que acostuma a passar quan s'alcen els tipus és que les hipoteques i els préstecs s'encareixen. Amb l'increment d'avui, el preu del diner assoleix el nivell més elevat des de fa un any i mig. Però molts experts encara veuen marge perquè els tipus pugin del 2,5% actual al 2,75%. És el que pensa la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, que desaconsella, això sí, anar més enllà.
10: Quan els tipus ja estan pujant per sobre del 3, estaria afectant ja masses actors, masses decisions, les famílies, les empreses, possiblement que hauria el consum, aleshores, si vols mantenir marges, hauries de pujar preus, però si puges preus encara baixes més el consum i entres en una roda de desacceleració que és molt perillosa.
9: En tot cas, l'Euríbor, que és l'indicador que marca el preu de les hipoteques variables, porta tot el mes de setembre per sobre del 3%, i no seria descartable veure'l una mica més amunt si es confirma aquesta nova pujada de tipus abans que acabi l'any.
8: Com us dèiem, la mortalitat per calor a les ciutats del sud d'Europa ja és un 160% més alta que als anys 90, tot i les mesures que majoritàriament s'estan adoptant per atenuar els efectes de l'escalfament global. Són dades d'un informe publicat avui per Lancet Countdown Europe, en què participa l'Institut de Salut Global de Barcelona, l'IS Global. Montse Poblet.
11: L'informe constata que Europa s'està escalfant més ràpidament que qualsevol altra regió del món i que les ciutats, especialment les del sud, són les que més ho pateixen. Si ens fixem en les espanyoles, l'increment de morts associades a la calor ha estat del 136%, amb casos especialment greus com el de Castelló de la Plana, on han pujat un 563%, o Barcelona, on han augmentat un 482%. José Chen és investigador de l'IES Global i un dels autors de la estudi.
12: Las ciudades están sufriendo con los efectos del cambio climático, de la exposición a olas de calor, a la polución del aire, y todo eso contribuye para empeorar los efectos del cambio climático. La tendencia empeora y que los efectos también empeoran.
11: Tot això, malgrat que un 88% de les ciutats europees ja estan prenent mesures per mitigar els efectes de l'escalfament global en la salut. Bàsicament, augmentar la vegetació i canviar paviments perquè absorbeixin menys calor. Chen ens posa l'exemple de Girona per demostrar l'efectivitat d'aquestes mesures.
12: En Girona, la exposició al calor és grande, però la mortalitat és un poco inferior a la de Barcelona debido a medidas que han implementado. Es la única ciudad en Cataluña que tiene un percentatge de superfície arbòria superior a 30%.
11: Ara bé, l'estudi també demostra

0: Mostra que queda molt camí per recórrer. Amb les mesures preses fins ara per les ciutats, només s'ha aconseguit rebaixar la temperatura una mitjana de 0,7 graus.
1: Doncs ja que parlem de temperatures, avui s'ha sabut que el mes d'agost aquest any ha estat el més calorós registrat mai a escala global. Copernicus ha confirmat que la temperatura s'ha situat 1,65 graus per sobre de l'època preindustrial. Avui, per sort, no fa tanta calor com les últimes setmanes, però això no vol dir que ens haguem lliurat dels incendis. Els bombers treballen en un incendi de vegetació a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, Marriera.
2: El foc s'ha declarat aquest migdia i afecta una zona de matolls i vegetació a prop de la carretera de Miramar, just a sota del castell de Montjuïc. Per això, com a mesura preventiva, s'ha confinat la gent que hi ha al castell. 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 3 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen en les feines d'extinció d'aquest foc que ha provocat una columna de fum molt visible des de diferents punts de la ciutat.
1: Cada setmana moren més de 10 persones a Catalunya per suïcidi. 556 persones en total durant tot l'any passat. Una xifra que repunta lleugerament en comparació amb l'any 2024. Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022. Mònica Mas.
3: Sí, també es redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 24, i pujant, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que el fet que hi hagi més persones que comuniquin la seva ideació suïcida els ajuda a detectar-ho i fer millor seguiment.
4: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
3: I afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre 40 i 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi també els homes més grans de 85.
4: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, moltes casos amb dolor, etc. I que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
3: El 75% de les persones que es treuen la vida són homes. Avui és el Dia Mundial del Suïcidi.
1: I ja que parlem de salut, un estudi de la UPC conclou que la miopia infantil es triplica entre els 8 i els 12 anys. L'ús de les pantalles és un factor de risc, mentre que més hores de son i activitats a l'aire lliure redueixen aquest risc. La recerca identifica com anticipar-nos al diagnòstic. Terrassa, Marta Vallès.
5: L'estudi segueix la salut visual de 2.500 escolars de 16 centres de la ciutat. A la primera revisió, a tercer de primària, hi ha una prevalença del 12%. A quart hi ha son al 17%. I a sisè, als 12 anys, prop del 29%. L'herència genètica és determinant, però també hi ha factors que podem modificar per aturar la progressió de la miopia. Laura Guissasola coordina la recerca.
6: Moltes hores de treball en visió propera és un factor de risc i per altra banda, el contrari que seria nens que no passen tantes hores enganxats en les tauletes o en els mòbils i per tant estan jugant o fent esport a l'aire lliure i en contacte amb el sol, aquest constitueix un factor protector.
5: Podem anticipar el diagnòstic abans de detectar que els infants no hi veuen bé.
6: Mesura de la longitud axial i dels radis de curvatura ens permeten avançar-nos, inclús amb 2 anys de quan aquest nen pot desenvolupar la miopia.
5: Les nenes tenen miopia més precoç i l'avenç és més ràpid. El nivell socioeconòmic familiar també influeix i els escolars magribins i llatinoamericans són més propensos a la miopia per la longitud més llarga dels ulls.
1: La policia ha desmantellat a Figueres un dels arsenals clandestins més grans intervinguts mai a tot l'estat, de més de 600 armes valorades en 5 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts, l'últim avui mateix a Barcelona, i ara s'investigarà si aquest podria ser l'origen dels assassinats els últims mesos a Catalunya vinculats al crim organitzat. Tota la informació l'han explicada fa poca estona des de Girona, Fèlix Martín.
7: Exactament, han intervingut 644 armes, algunes de foc real, però la majoria de fogueig. 221 ja les havien manipulat per disparar, i les altres 400 els tenien a punt per fer el mateix. Sobretot pistoles, però també subfusells. Qui ho feia és un expert de l'Àsia, amb experiència militar que havia estat a l'exèrcit rus. Inicialment vivia a Benidorm, a la Marina Baixa, i des d'aquí feia els enviaments per a tot l'estat, fent servir empreses de missatgeria. Però quan es van fer les primeres detencions, es va traslladar a Catalunya. El responsable de l'operatiu policial, Enrique Azorín, i també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, han valorat la importància de treure de circulació totes aquestes armes que acaben el crim organitzat.
8: Los laboratorios de policía científica nuestros lo determinarán haciendo pues esa balística identificativa, comparativa.
9: Pero lo que sí que es seguro es que han evitado futuros asesinatos a sueldo. Si han participado o no en los últimos crímenes, por ejemplo, encargados aquí en Cataluña, en ajustes de cuentas, esas almas son para vender.
7: En el que portem d'any, la Policia Nacional a Catalunya ha desarticulat 38 grups de crim organitzat amb més de 500 detinguts.
1: Anem a la informació internacional. Donald Trump promet $5,000 a cada ciutadà major d'edat dels Estats Units si el Partit Republicà guanya les eleccions de mig mandat que s'han de fer aquest mes de novembre. És la primera vegada que un president ofereix un pagament directe als ciutadans en plena campanya electoral per condicionar el seu vot i no ha explicat d'on sortiran els diners. Ho ha anunciat a Dallas, a l'estat de Texas, durant una convenció republicana. Dallas, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Donald Trump ha tingut el bany de masses que cercava envoltat dels seus, això sí, i sense acabar d'omplir el pavelló esportiu dels Dallas Mavericks. Un Trump que, com és habitual, s'ha autoensabonat i fins i tot ha arribat a dir als electors que votin a les eleccions de mig mandat al Congrés com si ell s'hi presentés. I per si això fos poc, ha verbalitzat el que es podria considerar un suborn democràtic, oferint $5,000 a tots els ciutadans nord-americans majors d'edat si el Partit Republicà guanya les eleccions.
11: And here is my promise. If the Republicans...
12: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
10: El president dels Estats Units ha mirat de ridiculitzar permanentment els demòcrates i fins i tot de demonitzar-los.
12: Si no tenim la majoria, es poden perdre tantes coses. Aquesta gent és molt destructiva, no tenen cor. Ens hem d'assegurar que no tenen l'oportunitat de destruir el nostre país.
10: Donald Trump ha assegurat que si el Partit Republicà es fa amb la majoria al Congrés, la guerra contra l'Iran s'acabarà l'endemà mateix de les eleccions. Si pel contrari són els demòcrates qui guanyen, ha advertit que l'Iran es farà amb la bomba atòmica.
1: I dels Estats Units anem a França. Allà el president Emmanuel Macron ha reclamat que Europa faci front comú a la indústria espacial per retallar distàncies respecte als Estats Units i la Xina. La petició l'ha feta a la cimera sobre l'espai que reuneix a París una desena de caps d'estat. Brussel·les fa una crida perquè s'inverteixi a gran escala en aquest sector. París, Isabel Galí, bon dia.
13: Bon dia. La presidenta de la Comissió Europea ha proposat multiplicar per 5 el finançament actual per defensa, seguretat i espai. El que passa més enllà de 100 quilòmetres cel en l'aire serà el cor del Fons Europeu per la Competitivitat, ha dit Ursula von der Leyen.
14: We need investment at scale. We
15: must... Necessitem inversió a gran escala. Hem de mantenir l'ambició i aconseguir tirar endavant perquè les tecnologies que financem avui determinaran la nostra competitivitat demà.
13: La primera cimera espacial internacional ha quedat desdibuixada amb un veto velat de Donald Trump que va suggerir als presidents de SpaceX i de tres companyies nord-americanes més que no viatgessin a París. Tampoc hi ha vingut Friedrich Merz, tot i que Alemanya copresideix l'esdeveniment. L'anfitrió Emmanuel Macron no ha pogut fer més que constatar la fragilitat europea.
16: Si Europa no actua de forma conjunta, no fa plegada per assegurar els seus volums, tenir aquesta visibilitat i assegurar els seus llançaments institucionals, no podrà construir la seva competitivitat.
13: Macron ha proposat imitar el model nord-americà. Llançaments europeus a l'espai per objectius comuns i reforç financer a la indústria.
1: I potser recordareu que fa un mes vam explicar un nou mètode d'assetjament per part dels colons jueus a Cisjordània que consistia a aïllar palestins dins de casa seva. Doncs bé, a la ciutat de Qusra, dues famílies continuen atrapades un mes després. El nostre corresponsal, el Jordi Brascó, ha pogut accedir a casa seva i parlar-hi. Qusra, Jordi Brascó, bon dia.
17: Bon dia. El primer que destaca de les cases assetjades és una enorme bandera nord-americana. La va portar el Luai des d'Ohio, on es va fartar de veure com els colons amenaçaven la seva família. Diu que és la seva manera d'enviar un missatge al món, que un ciutadà nord-americà està en perill. L'exèrcit israelià controla la zona, l'ha declarat àrea militar tancada i ha aconseguit mantenir els colons a una certa distància, però a efectes pràctics els veïns segueixen atrapats a casa.
18: They ask us we have to do coordination.
19: Ens exigeixen que ens coordinem amb ells, però rebre la seva aprovació tarda de 2 a 3 dies. Ni jo ni ningú hem pogut sortir de casa. Ni cap altre membre de la família ni amics ens ha pogut visitar o portar menjar.
17: Per fer arribar el menjar se les han d'empescar. L'última jugada, amagar-lo al camió de la brossa. També han hagut de tirar d'imaginació per entretenir-se. La solució l'han trobat en els veïns de les dues cases del costat, també assetjades. Cada nit es reuneixen, però el Youssef sap que no és suficient per les seves dues filles.
20: El més difícil són les nenes. Estan aïllades de tot i no poden veure altres nens com elles. Estan tot el dia plorant i patint. Intentem entrenar-les perquè s'acostumin a viure en una presó.
17: Fora de les cases encara hi ha els matalassos que utilitzaven els colons, que s'ho miren des d'unes caravanes a uns 200 metres, preparats per tornar a atacar en qualsevol moment.
1: I tornem a Catalunya abans de la publicitat per explicar que les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga s'hauran acabat el mes de febrer. Ho ha ratificat el Ministeri de Transports en una visita d'obres que s'ha fet a Granollers. Anem a l'estació de Granollers-Canovelles, Joan Garcia i Martí Cuní.
21: Una estació renovada amb ascensors que eviten haver de creuar les vies i andanes allargades per rebre trens dobles i una infraestructura ja preparada per col·locar-hi la doble via en direcció a Parets. Això és el que hem vist a Granollers-Canovelles, una estació fora de servei des de fa gairebé un any perquè s'hi fa el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, que ha de donar més fiabilitat a la línia. El mur que va caure a Montcada per les pluges al mes de març no han de retirar el calendari final de l'obra, segons ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana.
22: La idea és que les obres finalicen estas de la doble, de la duplicación de vía entre Parets i la Garriga en el mes de febrero. Se cumplirán entonces los 16 meses de obra previstos. En el caso de Montcada Bifurcació teníamos los problemas que nos ha ocasionado la cementera. Yo creo que se han resuelto bien, con rapidez, y también tengo que decirles que antes de que finalice el año esas obras estarán terminadas.
21: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat millores que l'usuari ha de notar ja els pròxims dos anys.
23: Aquest pla de serveis també ferroviaris que hem treballat des del departament 2030-2040 ja ens estableix com a objectiu millorar la fiabilitat i el temps de viatge a la R3. En el desplegament ja inicial del pla, per tant 2027-2028, ja es plantegen millores en les freqüències i en els serveis semidirectes.
21: Unes obres de l'R3 que avancen tot i la xacra del robatori de coure. N'hi ha hagut 63 només en el que portem d'any. L'últim, avui mateix. El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per reposar 70 quilòmetres de cable.
1: Passant 4 minuts de dos quarts, una pausa i de seguida la cultura.
24: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
25: Kia. Movement that inspires.
24: Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia Reus i Tarragona o visita'ns a Kia.com.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
27: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
27: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
26: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
1: Tàrrega es converteix un any més en l'epicentre del teatre al carrer. Avui s'inaugura la 46a edició de la Fira, que acollirà fins diumenge 57 espectacles aplegats sota la idea de celebració. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
29: Tot a punt per aquesta 46a edició de la Fira Tàrrega, que celebra el talent, la trobada i les arts escèniques. La programació d'enguany es conforma de 57 espectacles, el 60% dels quals gratuïts, un 35% estrenes i fins a 11 companyies internacionals de diferents països. Anna Giribet n'és la directora artística i explica a Catalunya Ràdio que estan preparats.
30: Tenim a moltes de les companyies i bona part dels 1.300 professionals acreditats ja a la ciutat. L'equip Veïns i Ciutats a ple rendiment al servei de les arts de carrer, al servei del país, per encarar el que prevíem una edició molt especial de 4 dies intensos.
29: La companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre l'edició amb In Continuo, a l'Hort del Barceloní amb una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet.
30: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
29: Que Fira Tàrrega és un referent internacional ho constata als 1.300 professionals acreditats d'arreu del món. La programació que es desplegarà a partir d'avui ja té un 64% d'entrades venudes amb 29 funcions exaurides de 8 espectacles diferents.
1: I ara anem a Venècia.
0: I was overwhelmed by the beauty of the film.
1: La figura de Bernardo Bertolucci, un dels cineastes italians més universals del segle XX, protagonitza dues de les cintes presentades a la Mostra de Venècia. La pel·lícula a concurs de Echo Chamber, que recupera l'últim guió del creador de Novecento abans de morir, i el macrodocumental de 7 hores Joie de Vivre, dirigit per Luca Guadagnino. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
2: El documental fora de competició que Guadagnino dedica a un dels seus grans mestres és monumental, exhaustiu i enciclopèdic, començant pel títol Joie de Vivre, una expressió oral típica de Berlusconi que continua així. Notes, pensaments, paraules, reflexions, cares, visions al voltant de Bernardo Bertolucci i la cinefília del segle XX que ja no existeix. La cinta dedica 435 minuts a retratar la figura del geni creador de L'últim tango a París o L'últim emperador amb entrevistes amb grans cineastes italians i de Hollywood i escenes de pel·lícules analitzades al detall i amb tota profunditat. Guadagnino n'ha parlat quan ha rebut el premi honorífic Cartier Filmmaker.
3: El premi no entra en quello que succede dopo.
4: El premi no té relació amb el que diré ara, però he tret un documental que es titula Joie de Vivre. És una pel·lícula que he fet literalment per amor. Per amor a Bernardo Bertolucci i per amor a tot el que em va ensenyar. Gràcies per ser aquí i espero que tingueu paciència en les dues projeccions d'avui i demà, que són 7 hores.
2: Diego Camber és una pel·lícula del director Andrea Palaoro que adapta l'últim guió i projecte cinematogràfic que el creador estava escrivint abans de la seva mort l'any 2018.
1: I ara un llibre. Per què les dones han estat gairebé esborrades dels llibres d'història, tot i que des de la prehistòria i fins al segle XX han caçat, construït imperis, governat i liderat exèrcits? La novel·la gràfica Les grans oblidades, de la francesa Titoua Lecoq i Marie Dubois, vol respondre a aquesta pregunta i restituir la memòria de moltes dones oblidades. Montse Camps.
5: Des d'una visió actual i amb molt sentit de l'humor, el llibre arrenca a la prehistòria i qüestiona la representació de l'home de Cromanyó com a caçador mentre la dona es quedava a la cova cuidant els fills. Tot el contrari, apunta que també caçava i era artista. És el primer de molts exemples que analitza l'obra que vol demostrar que les dones han tingut un paper clau però que han estat invisibilitzades de manera conscient per historiadors i poders polítics per una raó que explica en una entrevista a aquesta emissora la il·lustradora Marie Dubois.
6: I sovint il s'agia
7: amb que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no? A una esfera diferent, les treuen de la memòria, no? De la història per poder ells mantenir la seva dominació.
5: Dubois confia que aquesta novel·la gràfica sigui útil pels més joves en un moment de regressió i d'una mirada més conservadora sobre les dones. Les grans oblidades el publica en català Garbuix Books.
1: I una última cosa. Perquè avui a Lleida és dia gros per la denominació d'origen Costers del Segre, que celebra que fa 40 anys que produeix vi. Aplega més d'una trentena de cellers des de la Plana fins al Pallars. Noelia Caselles, l'aniversari arriba juntament amb el repte d'adaptar-se a les noves tendències del mercat.
8: Sí, de vins més frescos, més joves, uns deures que els cellers ja han començat a treballar juntament amb l'adaptació al canvi climàtic, l'ús eficient de l'aigua i la sostenibilitat. Isidre Ribalta és el president de la DO.
9: Sí que es va modificant, cada vegada s'està fent més blanc que negre, continua sent la tendència dins de la denominació d'origen hi ha més negre que blanc actualment.
8: Costers del Segre va néixer el 1986 en un moment complicat per al sector. Magí Reventós en va ser el primer president.
11: Era la necessitat de modernitzar la vinya d'aquell temps, que fins aquell moment doncs era una visió decadent de lo que era la vinya.
8: Des de llavors, la DO, que plega territoris molt diversos, i això es nota en les vinyes i el vi, s'ha reivindicat com a producte de qualitat i s'ha consolidat. Avui ho celebra amb una gran festa a la Llotja de Lleida.
26: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Amb un Rafinha imparable.
10: Ahir, 2 gols més de Rafinha en la nova golejada del Barça davant el Feyenoord.
12: Gol del 11, que és el 9. Gol de Rafinha, que no para de fer gols. S'empatxarà de fer gol Rafinha i ens deixarà fòrics si, a més de fer-ne tants, els fa tan bonics. Quin gol!
10: Debut del Barça i a la Champions, també amb golejada. 5-1 va guanyar el Feyenoord i l'equip que manté l'efectivitat golejadora d'aquest inici de temporada, i amb un Rafinha que, com ara sentíem que deia el Bernat, segueix trobant-se d'allò més bé fent de nou, Ramon Salmurri.
13: És evident que, Laia, aquest Barça de moment funciona. Flick va introduir 5 canvis a l'11 inicial: Koundé, Christensen, Cancelo, Olmo i Adeyemi, i el Barça va fer altra vegada 5 gols per quarta temporada en els 5 partits d'aquesta temporada. Un de Lamine, un de Adeyemi, també Gabriel Jesús de cap en l'estrena al Camp Nou, i 2 de Rafinha. El primer, als 3 minuts, sota una pluja apocalíptica al Camp Nou, compta amb Rafinha perquè el seu rendiment és d'un fora de sèrie. Dades del laboratori de la TDT: 13 rematades aquesta temporada, 12 porteria, una al pal, i d'aquestes 13 rematades, 8 gols.
14: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
13: Primer missatge a Europa del Barça de Hansi Flick. Gio Van Bronckhorst, el tècnic del Feyenoord, diu que ara mateix el Barça és el millor equip del món, i Flick subratlla els entrenaments, fins al punt que fa una confessió a la sala de premsa un cop acabat el partit, perquè eleva aquest apartat dels entrenaments i l'equipara, o fins i tot el posa per sobre, del millor Bayern que va entrenar.
15: Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els 2 últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim. I això fa que estiguem orgullosos i contents.
16: Sí, hola.
10: I a banda dels gols de Rafinha, una altra de les imatges del partit d'ahir va ser veure Lamine Yamal, amb només 19 anys, amb el braçalet de capità i marcant, Salmo.
13: Sí, sense ser el millor partit de Lamine, és un partit que deixa moltes coses. La primera, aquesta imatge que dius tu, quan a la recta final del partit se'l veu jugant amb el braçal de capità, braçal que li cedeix a Rafinha. I després, el somriure d'orella a orella que fa després del gol, i un gol de falta, i va recorrent tot el camp, somrient, anant a buscar, anant a abraçar-se a Rafinha per celebrar amb ell aquest gol a la banqueta.
14: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando, bueno, se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo, y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar, y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba, este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
10: Doncs bon debut del Barça a la Champions amb aquesta victòria 5-1 davant del Feyenoord. Després d'aquest partit, Rodri va demanar disculpes per haver dit que els jugadors del València eren molt dolents.
13: Sí, és la manera de tancar definitivament aquesta mini-polèmica, diguem-ho així, amb Rodri i el seu vídeo a la banqueta de Mestalla. Va sortir en zona mixta, ho va demanar ell, i abans de respondre als mitjans de comunicació va dir això.
17: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario.
10: I de la resta de partits de Champions que es van jugar ahir, destaquen la victòria del Liverpool amb Araujo de titular i el hat-trick de Ferran Torres, Au del Serra.
16: Per un costat, Ferran Torres, que en la seva estrena europea amb el PSG va aconseguir un hat-trick en la golejada dels francesos sobre l'Slovan de Bratislava per 6-1. El davanter valencià ha començat amb molt bon peu a l'equip parisenc.
18: Es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
16: A més dels tres gols de Ferran, Dembélé amb dos gols va ser un altre dels protagonistes destacats ahir al Parc dels Prínceps de París. Mentrestant, el Liverpool va superar l'Atlètic de Madrid per 2-1, capgirant un 0-1 en contra al primer quart d'hora. Ronald Araujo va ser titular amb els Reds, jugant de lateral dret i assistint d'esperó en la jugada de l'empat dels anglesos.
19: Vino un lindo club, un club importante, que es igual de grande que el Barça, mucha exigencia también, y nada, estoy disfrutando de estar adentro de la cancha, que lo más lindo, y después se ve el resultado del trabajo.
16: Un Araujo que segueix el Barça cada partit i que els veu candidats a la Champions, així com també al Liverpool. I a l'Atlètic de Madrid, mentrestant, Julián Álvarez va jugar els 90 minuts i va ser un dels més destacats de l'equip del Cholo Simeone.
20: Y el partido de Julián fue muy bueno. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota. Todo el tiempo. Del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
16: D'ahir també destaca la victòria de l'actual subcampió de la competició, l'Arsenal, al camp del Nàpols per 0-1, amb un gol del noruec Ødegaard.
10: I avui es tanca la primera jornada d'aquesta Champions amb 6 partits més i un debut històric.
16: El del còmode Cesc Fàbregas, que després d'acabar quart la temporada passada a la Sèrie A, aquest any s'estrena per primer cop a la Champions jugant a casa davant el Leipzig. El tècnic català, però, vol treure-li transcendència a aquest fet.
21: Jo capisco...
22: Jo entenc molt bé que el tema és que aquest serà el primer partit de Champions de la història del Como, però per mi aquest serà un partit més on volem fer el millor per guanyar.
21: Volíem fer el millor per vincere la partita.
16: D'avui també destaca el partit Bayern de Múnich Bodø Glimt de Noruega, una de les revelacions de la Champions de l'any passat, o el debut també històric del Sava Bakú de l'Azerbaiyán, que s'estrenarà al camp del Manchester United.
10: Seguim parlant de futbol. Després del Cornellà, Leo Messi treballa per comprar l'aldenc Marcos García.
23: Està en marxa un procés d'auditories de compra, el que se'n diu due diligence, que segons els experts es pot allargar un parell de setmanes. Messi ha triat l'aldenc, que és el club professional, per fer-lo créixer. A hores d'ara, l'equip del País Valencià és tercer per la cua segona i per això va destituir Claudio Barragán, el tècnic. L'Ajuntament d'Elda i el club demanen confidencialitat en aquestes negociacions que farien que Messi fos el comprador en solitari del club esportiu aldenc. Per ara, només una veu oficial que n'hagi parlat públicament és l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro.
24: Se brinda esa oportunidad con, bueno, pues con el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, que está cercano a cerrar esa operación de compra del club, donde nos sitúa a nuestra ciudad, a Elda, pues a nivel del panorama nacional e internacional del deporte, ¿no?
23: Alfaro insisteix que el consistori donarà suport a aquest projecte i, evidentment, pendents d'aquesta auditoria, Messi compraria el 100% de les accions de l'aldenc i les compraria el grup inversor colombià TH.
10: Nova denúncia dels veïns del Bernabéu, en aquest cas pel partit que s'ha de jugar a l'estadi del Madrid, de l'NFL, Carles Vila.
25: L'associació veïnal de perjudicats pel Bernabéu ha tornat a buscar solucions als tribunals per les seves discrepàncies amb l'Ajuntament de Madrid, aquest cop per haver autoritzat la celebració l'any passat d'un partit de la NFL a l'estadi madridista. L'associació creu que aquesta activitat no estava prevista a la normativa de sorolls i que el consistori va afavorir novament només els interessos del club blanc. Els veïns, a la demanda presentada, qüestionen que aquest esdeveniment pugui entrar en algunes de les activitats excepcionals que contempla la llei del soroll i que, per tant, no tenia cap motivació legal al permís atorgat per l'Ajuntament. En aquest sentit, les excepcions contemplades a la llei s'enquadren en esdeveniments d'especial projecció oficial, actes religiosos o culturals. No figura, però, cap activitat esportiva privada amb interès comercial. Des de l'Ajuntament de Madrid es respecta els drets dels veïns a denunciar el que consideren necessari, però també asseguren que el partit de la NFL era una activitat esportiva

0: de Mas amb estadis de primera divisió. Dimarts que ve l'Espanyol juga al camp del Rayo, però encara no saben quin camp ho haurà de fer, perquè Vallecas no es pot jugar.
1: No, Vallecas no sembla que hagi de ser l'estadi d'aquest partit contra l'Espanyol. El Rayo, de fet, ha anunciat avui al seu web que el proper partit com a local el jugarà d'entrada a Butarque, és a dir, a Leganés, com ha passat en aquest tram inicial de temporada. Tot i que, compte, manté l'esperança que l'auditoria externa favorable de la Comunitat de Madrid arribi a temps per poder canviar l'escenari del partit i així poder jugar a Vallecas. I a més tenint en compte que l'Ajuntament de Leganés ja li demana 50.000 euros per partit al Rayo per poder jugar al seu estadi. Això serà dimarts que ve, sisena jornada de Lliga. Abans, però, l'Espanyol jugarà dissabte, aquest dissabte, 4:45, al camp de l'Osasuna, amb dos noms propis com a focus d'interès. El d'en Luis Miguel Ramis, el tècnic dels navarresos, que va ser l'entrenador de l'Espanyol tot just abans que arribés Manolo, entre el novembre del 23 i el març del 24, i a més un altre nom propi, el de Brian Zaragoza, que podria ser titular al Sadar, allà on va destacar fa un parell de temporades com a jugador de l'Osasuna.
0: Una mica més de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
2: Jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això.
0: Maica García denunciarà el Sabadell.
3: Catalunya migdia. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
6: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
5: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
10: Hi haurà cotxes elèctrics?
9: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
11: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Ahir va començar la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb un Lleida que va donar la sorpresa i avui debuta el Barça, Ernest Macià.
13: Doncs sí, el nou Barça de Sekulić que debuta a les 9 del vespre per Esport 3 contra el mateix rival que diumenge passat, l'Andorra, que de fet és l'únic partit que ha jugat el Barça fins ara aquesta pretemporada. El cap de setmana diumenge va guanyar el Barça i avui, doncs, partit contra un equip que justament l'Andorra ahir va perdre i això pràcticament l'elimina de les possibilitats de ser a la final. L'Andorra que va perdre amb el Manresa, 74-83 i per tant, doncs bé, el Manresa serà la final si demà guanya el Barça, cosa que ja anirem veient. En tot cas, doncs en funció de punts anotats i rebuts a vegades, en cas de múltiple empat entre els tres equips del grup, pot haver-hi alguna sorpresa. Recordem que el Manresa és, de fet, l'actual campió. I això sí, parlant de sorpreses, el que comentaves al principi, el Lleida va guanyar a tot una penya el Joventut de Ricky Rubio i la Provítola, amb remuntada inclosa. Aquest és el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
14: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de tres, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
13: Si avui el Lleida guanya el Girona, 6:45, també per Esport 3, serà finalista. En canvi, si guanya el Girona, el grup s'obre de bat a bat.
0: I més bàsquet, a la selecció espanyola femenina juga aquest vespre l'accés a les semifinals del Mundial d'Alemanya, enfrontant-se a Austràlia, Odal.
12: Les australianes van superar Itàlia per un ajustat 82-80 i aquest vespre 8:45 seran les rivals de les espanyoles en l'última eliminatòria dels quarts de final. El seleccionador espanyol Miguel Méndez destaca les qualitats de la selecció australiana.
15: El equipo australiano, que es sobre todo muy fuerte físicamente, ¿no? Jugadoras muy parecidas de tamaño y de peso y con mucha experiencia, muchas formadas en Estados Unidos, muchas jugando NBA y es un equipo muy, muy duro físicamente. Y lo que vamos a intentar es que ellas adapten a nuestro estilo, más que nosotros al suyo y yo creo que el equipo está muy preparado para jugar pues, cualquier tipo de baloncesto que se plantee.
12: A l'equip espanyol hi ha la catalana Mariona Ortiz i la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. Si l'equip espanyol guanya Austràlia, a semifinals es trobarà amb els Estats Units, que és la primera selecció classificada, després de guanyar aquest matí Hongria de forma contundent per 108-56. Ara, a 3:15, ha començat el França-Xina i a 6:15 es jugarà el Bèlgica-Alemanya.
0: Abans de la pausa, Maica García denunciarà el Sabadell. Ho ha dit en la presentació com a nova jugadora de l'equip de waterpolo del Sant Andreu, David Gallofré.
16: Maica García ha estat molt crítica amb el Sabadell i ha avançat que denunciarà el club ballesà per no renovar automàticament el seu contracte, que va acabar el 31 d'agost, gairebé un any després de ser mare. Segons la jugadora, el Reial Decret 1006 estableix que en aquests casos el contracte s'ha de prorrogar automàticament una temporada. Maica García ha explicat així com ha viscut la seva sortida del club ballesà.
17: El Sabadell crec que m'ha tractat amb respecte durant molts anys i sento molt d'orgull, no, per aquest club, però bueno, ells m'han demostrat, no el club, perquè jo no em dirigeixo només al club, el club també ho porten unes persones, hi ha una gestió del club i jo estic descontenta amb aquesta gestió, crec que no em mereixo això, però ni jo ni cap altra persona.
16: Ara amb el Sant Andreu vol lluitar per tots els títols i manté intacte el seu gran objectiu, arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028.
0: Motor, Àlex Rins es retira. L'enviat especial de Damià Aguilar ha aterrat al circuit de Misano, a San Marino, i s'ha trobat amb aquest anunci del pilot de MotoGP, Damià.
18: Àlex Rins ja ens havia anunciat que a final de temporada deixarà MotoGP amb 30 anys i després de 14 temporades al Mundial. Avui ha anat un pas més enllà.
19: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. Mi carrera deportiva en sobre las dos ruedas acabó. Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido.
18: Àlex Rins ha estat subcampió de Moto3 i Moto2 i el 2020 tercer classificat de MotoGP. El pilot barceloní se sent orgullós de la seva carrera esportiva, però marxa un pèl desencantat. Ara està treballant per obrir-se un nou camí en alguna disciplina de cotxes que no ha volgut avançar.
0: A la Volta Ciclista a Espanya, avui encetem el pòquer d'etapes que decidiran el vencedor final. El líder, Enric Mas, té una prova de foc en la 18a etapa avui en un terreny que li és advers, David Ubach.
20: Es tracta d'una contrarrellotge de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez, que fa ben poca estona que ha arrencat i que donarà pas a les etapes de muntanya, tant de demà com de dissabte. Mas és conscient que afronta una de les etapes avui més importants de la seva vida, tal com admeten declaracions a Televisió Espanyola.
21: Puede ser que la afronte así, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad de intentar ganar la vuelta.
20: A la general, el balear del Movistar avantatge de poc més de 2 minuts, l'austríac Félix Gall, segon, i tot un especialista com l'eslové Primoz Roglic, tercer, i especialista, com dèiem, contra el cronòmetre. Els favorits prendran la sortida pocs minuts abans de les 5 de la tarda.
0: I el US Open, després de l'eliminació d'Alcaraz d'aquesta matinada, també ha quedat fora Marcel Granollers, campió en dobles de l'edició passada. Carles.
22: Granollers i Horacio Ceballos s'han caigut a la ronda de quarts de final. La parella campiona ha perdut contra el nord-americà Rajat Rab i el britànic Joe Salisbury per un doble 6-4. Els seus rivals havien guanyat, recordem, les edicions de l'US Open del 2021 i el 2023. De fet, aquesta ronda estava condicionada per l'enfrontament de 8 anys de final, on el barceloní de 40 anys va necessitar atenció mèdica per unes molèsties al turmell i, de fet, aquesta matinada també li ha passat factura aquesta lesió. De la jornada d'avui cal destacar els partits de semifinals del quadre femení. Arina Sabalenka s'enfrontarà Jessica Pegula. La tenista bielorussa buscarà el seu primer títol en una final de Grand Slam d'aquesta temporada. L'altre partit de semifinals el jugaran Coco Gauff i Elena Rybakina. Recordem que també està definit el quadre masculí pel que fa a les semifinals. Ben Shelton s'enfrontarà al també nord-americà Francis Tiafoe. A l'altra eliminatòria, el cap de sèrie número 1 del torneig, Alexander Zverev, jugarà contra el rus Karen Khachanov.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44
4: 107.9 FM.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix de més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Let's go! Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 10 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell escollirà entre 13 propostes als pressupostos participatius pel 2027. Els propostos participatius arriben a la novena edició. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies del dia, que primer de tot les resumim en titulars. Calafell licita les obres del primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Serà la primera obra del Pla de Barris de Cal Bolavà i el primer tram de carril bici del municipi. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. El Vendrell vol convertir l'antiga Sangobain en un pol de noves inversions i ocupació. L'Ajuntament col·labora amb una consultora per atraure propostes empresarials que generin ocupació i diversifiquin l'economia local. La temperatura de l'aigua del mar a l'estiu bat rècords i s'enfila 2,3 graus per sobre de la mitjana. Els 26,1 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, almenys des del 1982. Tarragona reuneix més de 600 investigadors per avançar contra el càncer, el Parkinson i l'envelliment. El Congrés Internacional de Bioquímica aborda també el potencial de la intel·ligència artificial per desenvolupar nous fàrmacs i la relació entre la microbiota i el cervell. La Diputació de Tarragona destina 600.000 euros a reforçar la recerca i el seu impacte al territori. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Fa uns dies parlàvem amb la Christian Hudna del seu nou mètode, l'hipoyoga. Avui parlem més específicament de la fàscia, que es defineix com la membrana fibrosa i resistent, de color blanquinós brillant que serveix d'embolcall, els òrgans subjacents i els manté en llur posició respectiva. La Christian centra una important part de la seva energia mitjançant el ioga en treballar la fàscia per millorar la salut física i mental de les persones que practiquen amb ella aquesta disciplina.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius pel 2027. La primera edició va ser el 2017, amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany, s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els seus fruits són visibles. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ja són una realitat. Això fa que la gent que hi participa sap que les seves propostes poden fer-se realitat en un termini proper. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció en l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius vigents. Les propostes que han passat a tall han estat les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Parc, arreglar voreres a Mar Romeu, arreglar voreres a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat i menjadors per a colònies de gats. Els barris petits saben aprofitar els pressupostos participatius per fer realitat les seves demandes. És sorprenent com la participació de la gent que viu als barris grans sigui tan minsa, especialment a Segur de Calafell, el barri més gran del municipi. De fet, doncs, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada en sessió. Ha proposat que passin a votació. Aquesta començarà el dilluns 14 de setembre a les 9 del matí i acabarà el 9 d'octubre a les 2 del migdia. A la votació hi poden participar els empadronats de Calafell, majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern ha aprovat la licitació de les obres del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquesta obra serà la primera actuació del nou Pla de Barris de Cal Bulavà i el primer tram de carril bici serà que s'executarà al municipi. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa. L'aposta per la mobilitat sostenible serà molt visible. L'actuació no és un simple carril bici, sinó que també hi haurà vegetació i més arbrat, un camí peatonal, i s'urbanitzaran els dos extrems per permetre els creuaments en perpendicular, fent nous passos adaptats per a vianants. Es tracta, doncs, d'una mena de parc lineal que suposarà un nou refugi climàtic a Calafell. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar del barri de Cal Bulavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que es planifica a la C31 fins a arribar a Cunit, segons ha apuntat l'Ajuntament de Calafell, des de l'àrea d'estratègia urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. Calafell commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb l'ofrena floral institucional. L'acte tindrà lloc demà divendres 11 de setembre a les 10 del matí a la plaça dels Països Catalans. A diferència d'edicions anteriors, on el consistori coordinava una desfilada conjunta amb un ordre rigorós per partits i associacions, enguany l'Ajuntament de Calafell obrirà l'acte amb la seva ofrena institucional. A partir d'aquell moment, deixarà l'espai lliure perquè cada entitat gestioni el seu propi temps i format de participació a la Diada Nacional de Catalunya a Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El Vendrell vol reforçar el seu paper com a municipi atractiu per a noves inversions industrials. La Regidoria de Promoció de la Ciutat ha iniciat una línia de treball per posicionar l'antiga planta de Saint-Gobain com un espai amb potencial per acollir nous projectes empresarials i generar ocupació. En aquest marc, s'han mantingut reunions de treball amb la consultora LH, responsable del procés de reindustrialització de l'antiga planta, amb l'objectiu de col·laborar activament en la recerca d'empreses interessades a implantar-s'hi, un espai industrial amb 28.000 metres quadrats. Durant les darreres setmanes, des de la regidoria vendrellenca, s'ha començat a coordinar la recopilació de la informació urbanística i tècnica que poden requerir els possibles inversors. L'emplaçament disposa d'aproximadament 20 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres quadrats construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials. La prioritat, segons l'Ajuntament del Vendrell, serà donar entrada a projectes capaços de crear llocs de treball. L'estratègia de prospecció es centra en sectors com la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i embalatges, l'economia circular, les energies renovables i la construcció industrialitzada. Són àmbits que el consistori considera alineats amb la visió de futur i amb la voluntat de diversificar l'activitat econòmica del Vendrell. S'ha defensat que la promoció de ciutat també implica adoptar un canvi d'actitud activa davant de possibles inversors. S'ha remarcat que l'objectiu no és només mantenir l'ús industrial de l'espai, sinó convertir-lo en una oportunitat per al desenvolupament econòmic del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès. L'Ajuntament, per tant, vol aprofitar la ubicació estratègica del municipi i els seus actius industrials per atraure activitat vinculada a sectors emergents. La regidoria de promoció de la ciutat mantindrà la col·laboració amb els agents implicats en el procés de reindustrialització i continuarà treballant per facilitar l'arribada de noves inversions que generin oportunitats laborals per als veïns i veïnes del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Anem amb les notícies d'àmbit general. L'estiu del 2026 ha estat el més càlid dels de que hi ha registres oficials segons el Meteocat. Seguint la mateixa tendència, la temperatura de l'aigua del mar en superfície a les costes catalanes també ha trencat tots els rècords, 26,1 graus de mitjana, més de 2 graus per sobre del període 1982-2022. De fet, tant juliol com agost, s'anota en la temperatura mitjana més alta mai registrada, amb 27 i 28,4 graus en superfície. El juny no bat el rècord, però per poc. És el segon més càlid del mar, 23,7 graus de mitjana des de l'any 1982. Són dades de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, facilitades, que també mostren temperatures màximes mensuals inèdites als tres mesos d'estiu. Segons els registres de la temperatura màxima i mitjana a partir de dades del satèl·lit Copernicus, el litoral català s'ha escalfat aquest estiu molt per sobre de la mitjana climàtica, gairebé en consonància amb el que ha passat amb la temperatura ambiental. Si les estacions del Meteocat han registrat una anomalia de temperatura superior als 3 graus en bona part de Catalunya, al mar, l'increment respecte a la mitjana de 40 anys ha sigut de 2,3 graus, una anomalia mai vista. Concretament, la temperatura mitjana durant el període juny-agost s'ha situat en els 26,1 graus centígrads. Mai, almenys des del 1982, s'havien superat els 26 graus de temperatura mitjana, ni tan sols en el tòrrid estiu del 2022, que ostentava el rècord absolut fins ara, amb 25,9 graus. Dels tres mesos de l'estiu d'aquest 2026, el juny és l'únic que no ha assolit la temperatura mitjana mensual més alta de la sèrie, amb 23,7 graus, i queda en segon lloc només per darrere del juny de l'any passat, amb 24,1. El juliol es va arribar per primera vegada als 27 graus de temperatura mitjana i l'agost també fa miques tots els registres, amb 28,42 graus de temperatura mitjana, gairebé 3 graus per sobre de la mitjana de tots els mesos de l'agost des del 1982. Per tant, rècord de màximes al juny, juliol i agost sobretot. Per sectors, les anotacions de temperatura de l'aigua en superfície de diverses boies de ports de l'Estat a l'àrea de Catalunya també ofereixen registres extraordinaris aquest estiu. Destaquen en particular els més de 30 graus de temperatura màxima que es van assolir davant de la costa barcelonina, a prop del delta de l'Ebre respectivament al mes d'agost. Les boies de Begur i també de Tarragona van superar els 29 graus al mateix mes. Pel que fa a temperatures mitjanes, en totes les quatre boies s'han superat les anteriors marques. La més elevada ha estat la boia situada davant de les costes abrenques, amb 26,9 graus de temperatura mitjana al llarg de l'estiu, seguida dels 26,8 de Tarragona.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Tarragona s'ha convertit aquesta setmana en punt de trobada de més de 600 investigadors d'arreu de l'Estat i de l'àmbit internacional per abordar alguns dels grans reptes de la biomedicina actual. El Palau Firal i de Congressos ha acollit, ho fa fins avui 10 de setembre, el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. Durant aquests dies, els especialistes han presentat els darrers avenços per entendre els mecanismes moleculars i cel·lulars que hi ha darrere de malalties com el càncer, el Parkinson, l'obesitat o patologies neurodegeneratives, així com processos relacionats amb l'envelliment. La trobada està coordinada pel Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació d'investigadors del CatSud i Eurecat. Un dels àmbits que guanya pes en la recerca biomèdica és la intel·ligència artificial aplicada al desenvolupament de medicaments. Aquestes eines permeten processar grans quantitats de dades, predir com poden interactuar diferents molècules i seleccionar possibles candidats a fàrmac abans de començar els experiments al laboratori. Els científics, però, remarquen que la IA no substitueix la recerca experimental. Entre les noves estratègies terapèutiques que es presenten al Congrés hi ha l'ús de vesícules extracel·lulars com a vehicles per transportar tractaments i la recerca de compostos que puguin frenar l'agregació de proteïnes vinculada a malalties com el Parkinson. Una de les claus de la investigació és entendre com aquestes cèl·lules poden mantenir-se durant molt de temps en un estat de repòs, conegut com quiescència, fins que l'organisme envia els senyals necessaris perquè s'activin. Conèixer millor aquest procés pot ajudar a entendre com envelleix el cervell, com es regeneren els teixits nerviosos i quins canvis experimenta el sistema nerviós al llarg de la vida. La microbiota intestinal és un altre dels grans protagonistes del programa aquesta setmana. Els investigadors estudien cada vegada més com els microorganismes que viuen a l'intestí poden influir en el metabolisme, diferents òrgans i fins i tot el funcionament del cervell. També es debaten possibilitats de modificar alguns processos vinculats a l'envelliment a través de la nutrició. El Congrés a Tarragona evidencia una recerca cada vegada més transversal, en què la bioquímica i la biologia molecular es connecten amb els àmbits de la medicina, la nutrició, les neurociències, la farmacologia i la computació. El programa combina conferències, simposis, comunicacions científiques, sessions, trobades entre grups de treball. La cita també surt dels espais estrictament acadèmics en diverses activitats obertes a tota la ciutadania i diferents activitats fins al dia d'avui.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim endavant abans de passar al bloc esportiu, perquè la Diputació de Tarragona reforça la seva aposta per la recerca i la innovació amb una nova convocatòria d'ajuts dotada amb 600.000 euros. La línia està dirigida als centres d'innovació i investigació de la demarcació tarragonina i enguany incorpora una orientació més marcada cap a l'aplicació pràctica dels resultats i l'impacte que aquests poden tenir al territori. El vicepresident primer de la Diputació de Tarragona i diputat delegat de projectes europeus, Rubén Viñuales, s'ha reunit al Palau de la Diputació de Tarragona amb representants dels centres de recerca de la demarcació. La trobada ha servit per fer balanç de la primera convocatòria d'aquesta línia d'ajuts i presentar els principals projectes i novetats de l'edició 2026. Es mantenen els 600.000 euros de dotació. La primera convocatòria es va finançar per 7 projectes. Durant la reunió s'ha posat en valor la diversitat del sistema de recerca de les comarques tarragonines. Els projectes subvencionats a la primera edició van abordar àmbits molt diversos. La convocatòria d'aquest 2026 manté el suport econòmic però posa el focus en la transferència de coneixement, l'aplicació de resultats i el retorn al territori. La voluntat és afavorir una relació més estreta entre els centres de recerca, les administracions públiques, les empreses i la ciutadania. Els centres han de tenir la seu o les dependències al Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Les entitats interessades poden consultar les bases de la convocatòria i presentar la documentació a través de la Guia de Serveis de la Diputació de Tarragona fins al 30 de setembre d'aquest 2026.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: amb la Roser Ribas.
2: Fa uns dies parlàvem amb la Christiane Hudna del seu nou mètode, l'hipoyoga. Avui parlem més específicament de la fàscia, que es defineix com la membrana fibrosa i resistent, de color blanquinós brillant que serveix d'embolcall als òrgans subjacents i els manté en llur posició respectiva. La Christiane centra una important part de la seva energia mitjançant el ioga en treballar la fàscia per millorar la salut física i mental de les persones que practiquen amb ella aquesta disciplina.
3: La fàscia és un tejido conectivo que está relacionado en todo el cuerpo y tiene muchos poderes la fascia en todo nuestro cuerpo. La fascia, yo diría, es lo que nos da la forma de nuestro cuerpo. La forma que tenemos nos da la fascia. También tenemos una diferencia entre una mujer y un hombre. Por ejemplo, la fascia de la mujer es más lineal y la fascia del hombre es como un cruzado, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer va a tener un niño y el cuerpo tiene que moverse, cambia, y el hombre es diferente. Por ejemplo, se puede notar que los hombres, por ejemplo, tienen menos celulitis que una mujer. Mm. Tiene que ver con esto. ¿Cómo se ve la fascia? La fascia es, por ejemplo, si voy cortando un músculo, es una película muy fina, blanca, donde está conectada en todo el cuerpo, en todos los órganos, todo lo que tenemos está conectado con la fascia.
2: Segons ens explica la Christiane Hudna, la fascia, aquest teixit fibrós, és important perquè té una relació directa amb les nostres emocions i els dolors físics.
3: La fascia és important perquè relaciona en tot el que sentim, tot el que ens passa en el dia a dia. Estoy enfadada, estoy contenta, todo nos pasa a través de la fascia. Antes no sabíamos tanto. Hay un profesor, Robert Schleip, que es un alemán que ha investigado bastante sobre la fascia, y en los últimos 10 años nos damos cuenta que antes cortábamos, hacíamos, por ejemplo, una cirugía en el hospital y no teníamos en cuenta la importancia, si tenía, por ejemplo, un corte en un músculo, que cortamos informaciones. Entonces, ¿por qué hablo tanto de la fascia? Porque la fascia tiene que ver también con los años, nuestro cuerpo cambia. La fascia, tenemos menos agua en el cuerpo, tenemos, un ejemplo, tenemos más arrugas, ¿no? Intentamos de quedar. Eso pasa porque tenemos menos agua, el cuerpo cambia y la fascia también. La fascia entonces no es tan elástica, por eso no tenemos los dolores.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

way to get to know someone. So making love is good for you.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

Les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 10 a 11 a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.

60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. A Calafell Ràdio, Festa dels 80. Dictations in force in Afghanistan. Revolution.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

de... Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.